0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: Sabemos que te incomoda, pero estamos para ayudarte. En el camino de la vida, estamos plasmados de consumo. Y los motivos pueden ser muchos. Dependen de la persona, del entorno, del momento. Queremos ayudarte. Supera tus adicciones.
2: Coca o cocaína. A partir dels anys 70, augmenta l'ús de cocaïna en les seves diferents formes i vies d'administració, i es defineixen els aspectes legals, psicosocials i clínics. La família de l'Erythroxylaceae és una planta de l'ordre de les geraniàcies, de la qual s'obtenen les fulles de coca. Per diferents procediments i manipulacions químiques apareix la pasta, el clorhidrat i la base de la cocaïna. Mecanisme d'acció de la cocaïna. Des de l'inici, es coneixen els seus efectes com anestèsic local i fort vasoconstrictor. L'acció principal de la cocaïna és d'un potent estimulant del sistema nerviós central. Actua en diferents punts del cervell i és capaç d'alterar el funcionament de determinats neurotransmissors, substàncies que participen en la transmissió dels estímuls nerviosos. L'alteració d'aquestes substàncies fa que el consum recreatiu i esporàdic acabi sent crònic i, en alguns casos, compulsiu. L'ús de cocaïna, sobretot si és per via endovenosa o pulmonar, desencadena tolerància, forta dependència i síndrome d'abstinència. La revisió del DSM-3R ja reconeixia la dependència a la cocaïna. Pèrdua de control o incapacitat de rebuig, compulsió a la droga, malgrat que s'hagi aconseguit l'estat eufòric, consum continuat, malgrat les conseqüències, o negació de l'existència del consum o dels problemes que se'n deriven. Efectes i manifestacions clíniques de la cocaïna. Els efectes d'una droga, en aquest cas la cocaïna, depenen de la dosi, la via d'administració, la freqüència d'ús, de les expectatives de l'usuari i de les seves característiques personals i ambientals. Efectes físics i complicacions mèdiques de la cocaïna. El sistema cardiovascular, vasoconstricció, hipertensió, taquicàrdia, arrítmies, en fases avançades, bradicàrdia i fibril·lació ventricular, angines de pit i infarts. A l'aparell respiratori, respiració ràpida i irregular, a dosis altes, parada respiratòria, bronquitis, fibrosi pulmonar, tuberculosi, etc. Al sistema gastrointestinal, anorèxia, nàusees, vòmits i diarrees, metabolisme, hipertèrmia, malnutrició, alteracions dentals i fatiga crònica. Els ulls, midriasi, és a dir, pupil·les dilatades, vasoconstricció, nistagme vertical. El nas, patologia del septe nasal i sinusitis. Infeccions en ús endovenós, hepatitis, miocarditis, infecció per VIH, sida, etc. El sistema nerviós, trastorns del son, mal de cap, hemorràgies cerebrals, hipertèrmia, convulsions, polineuropaties, atròfia cerebral. A l'aparell sexual, augment de la libido a l'inici, després disminució. Amenorrea, avortaments o problemes del fetus o del nadó. Els accidents, problemes traumàtics secundaris, complicacions per substàncies afegides, adulterants, complicacions psiquiàtriques i psicològiques pel consum de cocaïna, compulsió i altres trastorns de conducta, eufòria, alteració de les sensacions, excitabilitat, irritabilitat, agressivitat, ansietat, inquietud, agitació, atacs de pànic, dèficits d'atenció, concentració i memòria, alteracions de la son, insomni, estats disfòrics, estats bipolars, maníaco-depressius, apatia, depressió, intents de suïcidi, psicosi aguda, trets paranoics, al·lucinacions, deteriorament de la personalitat, disminució del desig sexual, disfuncions. Causes de mort per cocaïna. Sobredosi, dosi letal per a la població general, 1,2 grams, parada respiratòria, hipersensibilitat, per dèficit d'esterases, que són els enzims que hidrolitzen la cocaïna. Absorció massiva per la mucosa intestinal o vaginal, bosses de contraband. Cardiopatia isquèmica aguda, és a dir, infart, fibril·lació ventricular, crisis hipertensives, hemorràgia cerebral. hipertèrmia maligna, estatus epilèptic, accidents i suïcidi. Sociopatia del cocaïnomen. Depèn de l'edat, el nivell cultural i la classe social, formes i vies de consum, etc., el resultat pot arribar a situacions extremes segons les circumstàncies personals i l'entorn social, i podem trobar problemes econòmics, laborals, familiar o conjugals, fracàs escolar, tràfic de drogues i violència i actes delictius. L'augment de consum de crack als Estats Units i el seu consum compulsiu van fer augmentar la criminalitat. Tractament del cocaïnomen. Línies generals. El tractament ha de ser global i cal abordar tots els aspectes del problema. No existeix un tractament únic per a cocaïnomens. Cal anar a centres i professionals entrenats per tractar diferents tipus de drogues i establir un pla terapèutic que pot incloure diversos mètodes i tècniques de tractament. Mètodes farmacològics per a la intoxicació aguda, la simptomatologia d'abstinència, les complicacions psiquiàtriques i altres patologies associades. Mètodes i tècniques psicosocials. Psicoteràpia de suport individual i grupal. Informació i educació. Teràpia de suport familiar. Tècniques de control, de modificació del comportament, contractes contingents, etc., d'evitació i altres tècniques. Mètodes complementaris. Esport, suplements vitamínics i dieta.
3: La gran sala d'espera. En esta sala de espera, la gente espera a ver si encuentra el momento perfecto para hacer algo.
4: Aquí puedes esperar todo el tiempo que quieras.
3: Por ejemplo, él está esperando a ver si encuentra el momento perfecto para irse a estudiar fuera. Ella está esperando el momento perfecto para tomar una decisión importante.
4: Es que esperando para eso hay bastante gente.
3: Él está esperando el momento perfecto para cambiar de actitud. Todos se sientan y esperan. Eso hacen. Los que esperan el momento perfecto para hacer algo, que sepan que quizás nunca lo sea.
5: Nada, aquí esperando en una sala.
3: No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
6: De dilluns a divendres.

0: noche, pues nos vamos de noche a la playa. ¿Quieres ver cómo sale el sol? Pues nos vamos a la playa, que la tenemos aquí, la podemos disfrutar.
1: Si necesites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu lloc. Aquest és el teu lloc. Comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
2: Verónica, ¿quieres decirle algo a tus padres antes de despedirte?
0: Les quiero. Os quiero mucho.
1: A momentos, la audiencia es la auténtica protagonista. Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.

0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: Principals conseqüències de les drogues. Primera, problemes cardiovasculars. Segona, trastorns mentals, psicosis, demències, problemes de l'estat d'ànim, baixa autoestima, agressivitat, ansietat. Tercer, problemes d'atenció, concentració i memòria. Quart, destrucció irreversible de neurones. Cinquè, disminució de la capacitat intel·lectual. Sisè, problemes de llenguatge i de coordinació motriu. Setè, al·lucinacions visuals i auditives. Vuitè, esterilitat i disminució del nombre d'espermatozous. Novè, insomni. I desè, úlceres i càncers. Úlceres i càncers. Úlceres i càncers. Úlceres i càncers. Mites i creences. La combinació d'alcohol més porros és inofensiva. Això és fals. La combinació d'un estimulant i un depressor no contrarresta efectes, sinó que en provoca d'inesperats. Jo controlo. Això és fals. Amb les drogues no es controla. Pensar que controles es converteix en un símptoma de risc. Un porro és més sa que un piti perquè és natural. També és fals. El porro no només compta amb les conseqüències del tabac, sinó que, a més, la seva resina és més perjudicial. Es poden consumir drogues durant un temps abans de que et facin mal. Això és fals. La droga afecta el sistema nerviós i una petita dosi és suficient per causar efectes nocius. Pots deixar de consumir drogues quan vulguis. Fals. Les drogues, a més d'afectar la salut psicofísica, debilita la voluntat fent-lo viure tan sols per satisfer les seves necessitats. Únicament tenen problemes amb les drogues els drogodependents. Aquesta afirmació és falsa. Existeixen formes de consum que suposen riscos molt greus, malgrat només es consumeixi una vegada o de forma ocasional. L'alcohol s'elimina prenent cafè amb sal, una dutxa d'aigua freda o fent esport. És fals. L'alcohol entra en sang. Ha de ser metabolitzat per l'organisme per eliminar-se i passar l'efecte. Això no és immediat.
2: No és immediat. No és immediat. No és immediat. No és immediat.

0: es que vamos a pagar los de siempre lo que no supieron arreglar los de siempre.
1: De siempre también, claro. Exacto. Hasta mañana, Marc.
0: Hasta mañana, Carlos.
1: ¿Alguna vez habéis vivido un momento histórico, uno de los de yo estuve allí?
2: Nosotros, por supuesto que sí. Y la visita del Papa León XIV a Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria es desde luego uno de esos momentos. Y Telefónica, como colaborador tecnológico principal del encuentro, pone toda su infraestructura para que millones de personas, y lo están haciendo, conecten con la emoción. Porque los momentos históricos no solo se viven, se comparten. Telefónica.
3: El Papa en España.
4: Escuchas la programación especial de COPE.
3: Este jueves sigue el encuentro de León XIV con migrantes y con quienes les acogen en Herrera en COPE.
4: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
5: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
6: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección.
5: ¿Pero parece tan fácil?
6: Ese es el secreto.
5: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
7: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
1: Seguimos con los contenidos de su COPE más próxima.
4: Herrera en COPE.
3: La mañana.
8: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
9: Avui tocarà fer balanç a la visita del Sant Pare a Barcelona, Catalunya, i des de diferents punts de vista. Una visita, en tot cas, que va tenir un espectacular punt i final amb l'espectacle que va tenir lloc a la Sagrada Família, un espectacle de llum, música i color, i que va ser el moment culminant de la cerimònia presidida pel Papa, que va beneir la creu que corona la Torre de Jesucrist, i tot plegat després de la missa commemorativa del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Va ser una celebració que va reunir els reis, les principals autoritats i també milers de fidels. L'agenda del Papa aquest dimecres, hem de dir que va ser molt intensa. Va visitar la presó de Brianzú, a Sant Esteve Sarrovires, posteriorment va anar a l'abadia de Montserrat i va tornar a Barcelona a la tarda per reunir-se amb entitats socials a l'església de Sant Agustí. En només uns minuts el Papa ja agafarà un vol per marxar a les Canàries. En farem balanç a la nostra programació de COPE Catalunya i Andorra. Ara el que toca és repassar la informació de serveis i la previsió del temps. Un dijous amb núvols abundants al nord-est, on podrà caure alguna gotellada, especialment fins a mig matí. A la resta s'imposarà l'ambient assolellat. Això sí, la temperatura màxima serà més alta i ja us advertim que de cara al cap de setmana tornarà la calor de ple estiu. Avui a les hores centrals del dia es podran arribar als 31 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Ara tenim a Barcelona 21 graus, 18 a Tarragona i a Girona, 14 a Lleida i 10 a Andorra a la Vella. De la informació del temps a la del trànsit, Ferran Aràndiga, molt bon dia.
10: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous destacant que a hores d'ara tenim una avaria des de primera hora del matí a la Ronda de Dalt que talla un carril de circulació i que provoca fins a 9 quilòmetres d'aturades en sentit sud cap al Llobregat. Per altra banda tenim també més retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Tenim intensitat amb tot el nus de la Trinitat que arriben des del Vallès i que de retruc també afecten a la Ronda Litoral amb cues de 6 quilòmetres en sentit nord des de Zona Franca però amb 7 quilòmetres d'aturades en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs amb les sortides 21 i 22 tallades. Al Vallès també trobem congestió, sobretot a la AP7 des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, però també amb cues intermitents per la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa finalment al Llobregat, doncs es registren cues a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona, també en sentit nord, lentitud de 3 quilòmetres des de Gavà i el Prat per la C31 i C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
9: I pel que fa als transports públics, hem d'advertir que a les línies R5 i R50 de Ferrocarrils de la Generalitat ja s'ha restablert el servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet, però amb tot hi ha encara alguns retards per atropellament d'un senglar.
11: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
9: La Diputació de Girona ha acordat destinar més de 650.000 euros aquest 2026 al finançament de projectes i actuacions de planificació, promoció i desenvolupament local a la província. Es tracta de 9 línies d'ajuts adreçats a ajuntaments, consells comarcals, associacions de comerciants i altres entitats de promoció econòmica. La línia de subvencions més transversal és la que dona suport a projectes singulars dels ens locals, adreçada a les entitats adherides a la xarxa de serveis locals de promoció econòmica.
11: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
12: Ante el odio, podemos elegir amar. Ante el individualismo, elegir comunidad. En Cáritas elegimos acompañar y estar junto a las personas. Porque no siempre podemos cambiar el mundo, pero sí podemos elegir cómo vivir en él. Elige amar. Elige comunidad. Cáritas.
13: Haz tu donativo en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031. ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
14: De Buenos Aires a Barcelona llega el asador argentino más famoso, La Cabrera Barcelona. La mejor carne, auténtica parrilla argentina y el sello del chef Gastón Ribeira. Descúbrelo en Diputación 239 o en lacabrerabarcelona.es.
8: COPE Catalunya i Andorra.
9: Continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que passis un molt bon matí.
15: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
16: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
17: Skoda.
18: Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.

0: Pues sí lo hago, porque sí, ya. Pero bueno, piensas que a lo mejor eres tú, que eres así un poco rebelde o lo que sea, ¿no? O pues salirte de la media. Pero no, no, luego te fijas y es en general.
1: Los jóvenes se dan cuenta de esta realidad, Pilar, y además toman buena nota del consejo que les lanza María José.
0: Está muy bien que ellos hagan estas cosas. Es que son ellos los que tienen que mover todo esto, porque si no, nosotros ya lo tenemos ya al final de la vida, pero ellos todavía les queda para llegar ahí y deberían de ser ellos los que se unan y los que luchen por conseguir esto, porque tendrán una vida muchísimo mejor.
2: Bueno, además es que todos los jóvenes vamos a ser mayores y no queremos
1: tarde o temprano, exacto.
2: Esto llega inexorablemente. Bueno, gracias a iniciativas como esta de la Fundación La Caixa, jóvenes y mayores descubren No Gloria, que tienen en común muchas más cosas de las que se creen, ¿no?
1: Eso es, y se identifican más los unos con los otros.
2: Claro que sí, además ser mayor no significa no poder ser independiente.
1: Ni mucho menos.
2: Gracias, Gloria.
1: A ti.
3: Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant des de Catalunya i et dono la benvinguda i t'agraeixo que ens acompanyis aquests propers minuts del migdia a COPE Catalunya i Andorra, 10 minuts per sobre de la una de la tarda. Hem estat parlant i repassant doncs, tot el que ha donat de si aquestes darreres 48 hores de visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Et recomano que visitis les nostres xarxes socials i plana web cope.es/Catalunya, on trobaràs tota la informació. Però ara farem un gir radical, si vols, de tema, perquè anem a parlar de territori també, de tradició i de famílies. Perquè 100 anys de servei, de salut i de cures de generació en generació. Això és la farmàcia Adell de Blanes, que ha bufat aquest passat mes de maig les espelmes del seu centenari. 100 anys, ja? Una fita que molts pocs establiments familiars aconsegueixen avui dia. Va ser fundada l'any 1926. Aquest espai s'ha convertit en molt més que un punt de venda de medicaments. És un autèntic pilar de la comunitat i un testimoni viu de la història de Blanes. En una època on molts comerços històrics es veuen obligats a baixar la persiana per la falta de relleu generacional, la farmàcia Adell resisteix i manté viva la seva essència. Avui parlem amb la Maria Adell. És qui es troba actualment al capdavant d'aquest llegat centenari. Maria, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia, molt bé.
6: Maria, tu ets la persona que està al capdavant, hores d'ara, de la farmàcia Adell. Ets la tercera generació, per entendre'ns, eh?
7: Sí, correcte. El meu avi va obrir la farmàcia el 25 de maig del 1926.
6: Déu-n'hi-do.
7: Després va ser el meu pare i ara sóc jo, que ja fa 25 anys que porto la farmàcia.
6: Maria, evidentment no cada dia es fan 100 anys de cara al públic, i mirant enrere cap a aquell 1926, quan es va fundar la vostra farmàcia, quina diries que ha estat la clau per mantenir-se com un referent a Blanes durant tot un segle?
7: Bé, mira, ara quan hem celebrat el centenari, que hem fet una exposició i hem tingut l'oportunitat de parlar amb molta gent del poble, que li ha fet il·lusió venir a veure fotografies, objectes, documents i de més que teníem exposat, doncs va ser l'oportunitat per parlar amb molta gent i han sortit ple d'anècdotes i històries de la gent del poble, no? Al final ens hem adonat d'això, que era la farmàcia un punt de referència molt important on la gent anava una mica per qualsevol cosa, no? Era una mica abans d'anar al metge, bueno, de fet això encara passa, no?
6: Sí, tant.
7: I sobretot suposo que en els pobles encara més. Pensa que hi ha gent que passa gairebé cada dia per la farmàcia, només per xerrar una mica.
6: Clar.
7: O per, bueno, sempre va haver falta alguna cosa. I és un punt de referència. Sobretot és el tracte, l'atenció, personalitzada, el conèixer-te, el parlar, el dirigir-te a les persones pel seu nom, el saber coses d'ells, de la seva família, és una mica la clau.
6: Però feia una mica de funció social també.
7: Sí, exacte. És que la farmàcia al final és un punt d'atenció a la salut, que al final és el més important, no?, que tenim les persones.
6: I tant.
7: I es genera molta confiança entre el farmacèutic i les famílies del poble.
6: Maria, avui dia veiem constantment, i per desgràcia, però com comerços de tota la vida, aquells que dius, és que l'he vist tota la vida, han de tancar perquè no hi ha ningú que continuï el negoci. En el vostre cas, com s'ha viscut aquest relleu generacional a la família? Ha estat un procés natural o al final hi ha una mica de pressió per salvar el llegat?
7: Mira, he de dir que la professió de la farmàcia... És força habitual que hi hagi famílies senceres que continuen, poder no tant, però sí que és una cosa que passa, perquè és una professió que es viu molt a la família. A la nostra, almenys, clar, jo, pare i mare farmacèutics, doncs les converses a taula eren molt de la farmàcia, no? Llavors, t'hi veus immers molt des de petites. Nosaltres érem som quatre germanes i dues hem estudiat farmàcia.
6: Caram.
7: Perquè ens ha agradat i hem continuat i ho hem viscut molt, no? Inclús ara dels nostres fills, doncs la meva germana ja té una filla que està acabant la carrera i jo tinc un fill que ara va pel camí. Llavors, és una cosa que es viu molt a les famílies.
6: Clar, per tant, en el vostre cas és natural, per entendre'ns, Bec.
7: Sí, sí que és veritat que és una professió molt vocacional, que t'ha d'agradar. Nosaltres els estem dient als nostres fills, estudieu si veieu que és una cosa que us farà feliços. Clar. i perquè el dia a dia és intens, sobretot una farmàcia, els horaris, les guàrdies, les exigències que tenim de normatives i tal, és una professió exigent.
6: Clar.
7: I que t'hi has de dedicar molt, vull dir, no és allò que tenco i, clar, no tanquem mai, és a dir, llavors has d'estar molt, molt per l'ofici. Si t'agrada, és preciós, és un ofici molt bonic.
6: Maria,
7: però, bueno, és això, t'ha d'agradar.
6: Clar, Maria, escolta, 100 anys donen per molt, eh? Ha passat, amb 100 anys, una guerra civil, crisis econòmiques, transformacions urbanes, recentment una pandèmia, que qui ens ho havia de dir, però al final ja va passar la pandèmia mundial, que a més les farmàcies vau ser primera línia de combat. Si haguessis de triar-ne un, quin ha estat el moment més complicat de la vostra història?
7: Clar, el meu avi i el meu pare dirien altres coses, no?
6: Clar,
7: el meu avi diria la guerra civil, segur. El meu pare va viure, doncs, la introducció de la seguretat social, que no existia, la introducció d'un ambulatori en el poble, o sigui, uns canvis molt importants. El meu pare, per exemple, també la introducció de la informàtica, perquè, clar també té un canvi brutal. I de la recepta electrònica, clar, tot això a mi ja m'ha arribat així, i jo d'aquests últims 25 anys, 100% diria la pandèmia. Clar, perquè per nosaltres va ser molt, molt bèstia, va ser molt intens i bueno, sempre ho recordarem.
6: Clar, et preguntava pel moment més complicat. No sé si en el teu cas la pandèmia també... Aviam, salvant les distàncies i entén-me, si també va ser el més gratificant. Ho dic perquè, aviam, va ser el més complicat, però vau poder ajudar moltíssima gent.
7: Sí, he de dir que sí, ara quan es parla de la pandèmia, mirat ja des de lluny, sí, perquè es va posar molt en valor la nostra tasca. Vam estar al peu del canó cada dia, vull dir, tu veies com les famílies estaven a casa... I tu tenies una altra història, no? Tu preocupant-te per aconseguir mascaretes, per aconseguir alcohol i de tot. I bueno, i trencant-te molt, molt el cap per poder servir a la població, no? Sí. Després va venir els tests d'antígens que feien per als nens, per les escoles, dia a dia, aquí anar fent testos a tothom. O sigui, se'ns va utilitzar com a punt proper a la població. I en aquell moment era dur, però tampoc et plantejaves una altra cosa, vull dir, és la nostra feina i ho fèiem agraïts, Mira, recordo un dia sortir de la farmàcia a les 8 i era allò de que la gent als balcons sortia sí. i aplaudia i se'ns caien les llàgrimes, perquè, clar, tu ho vivies molt intensament, veies gent patir i que hi hagués aquest agraïment per part de la població, doncs era bonic dintre de tot.
6: I tant. Mira, escoltant-te ara, ens parlaves d'això dels moments que han marcat a les vostres tres generacions, que és veritat, cada persona viu un període de temps i dins d'aquell període doncs, sempre passen coses bones i dolentes, però el tema de passar del que és les fórmules magistrals de fa 100 anys, si vols, a la digitalització absoluta d'avui en dia, com es fa per modernitzar un negoci centenari sense perdre aquest tracte humà i de proximitat tan característic de la vostra farmàcia?
7: Sí, és complexa. La farmàcia de fa 100 anys no té res a veure amb l'actual. El meu avi tot era formulació magistral, tot era preparat per ell, per cada persona. No existia la indústria farmacèutica. No obries un calaix i trobaves caixes de medicaments. Això va venir després. El gran canvi el va anar trobant el meu pare i ara el que ens trobem nosaltres ja és com fer que el client confiï més en tu que en el ChatGPT, no? Per exemple. O sigui, ara ja és que la gent ve com informada o venen, te demanen preus i procuren comprar-s'ho per internet. O sigui, ara ja és intentar que es continuï donant valor els nostres coneixements, la nostra formació continuada per estar al dia i una mica adaptar-nos al que hi ha, no? Ara el que hi ha és això. Sí que és veritat que nosaltres hem mantingut la formulació magistral, som de les farmàcies que encara fem formulació i inclús en fem per altres farmàcies que no tenen laboratori i ho considerem com l'essència de la farmàcia i ens agrada molt. Tot i que no és el gruix, no, de la farmàcia, però sí que mantenim el laboratori de formulació magistral viu i en fem cada dia.
6: Després de la celebració d'aquest centenari, quins són els reptes de futur de la farmàcia d'ell? Perquè, clar, a nivell de sumar una nova generació, ja m'has dit que ja ho teniu apamat, això.
7: Sí, segurament sí, però bé, anem dient. Seria, la veritat, perquè a la farmàcia els canvis són constants i anirem dia a dia amb el que vagi venint. Però bé, mantenir-nos vius i mantenir la clientela fidel ja és gratificant, així que contents.
6: Doncs ens quedem amb aquest esperit de proximitat, de servei i de resiliència que han demostrat des de la farmàcia d'ell al llarg de tot un segle d'història a Blanes. Un exemple de com el comerç local fa identitat i fa poble. Maria Adell, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres. Felicitats un cop més a tota la família i per molts anys més de salut i de servei a Blanes.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
6: Una abraçada, Maria.
7: Vinga, merci. Adéu.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Con la llegada del verano, muchas familias aprovechan para revisar el estado de sus viviendas habituales o preparar sus segundas residencias de cara a las vacaciones. También es una época habitual para acometer reformas pendientes. Entre ellas, una de las más importantes debería ser solucionar de forma definitiva los problemas de humedad, especialmente por las consecuencias que pueden tener en la vivienda y en la salud. Hoy hablamos con Ignacio Lago, director de Murprotec Cataluña. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Ricard, ¿qué tal?
6: Oye, ¿es este un buen momento para abordar los problemas de humedad en casa?
8: Por supuesto, sin ninguna duda, los meses previos al invierno son una oportunidad muy recomendable para actuar sobre ese tipo de patologías y dejar la vivienda preparada ya antes que lleguen las épocas más frías y las lluvias. La humedad, ya sabes que las humedades estructurales, ya sean por condensación, capilaridad o filtraciones laterales, son problemas crónicos que pueden estar presentes durante todo el año, no se van a ir. Sin embargo, se pueden hacer o se van a hacer mucho más evidentes en el invierno. ¿Por qué? Porque bajan las temperaturas, aumenta la pluviometría y sobre todo esa sensación de humedad en el interior de los hogares. Por eso, aprovechar el buen tiempo y unos niveles bajos de humedad relativa puede facilitar el proceso. Estas condiciones ayudan, sobre todo ayudan a acelerar el secado de los tratamientos, ¿vale? Lo que permite, evidentemente, pues reducir los tiempos de espera para rehabilitar las paredes.
6: Ignacio, hay muchas personas que aplazan este tipo de intervenciones por miedo a las molestias de una obra. ¿Qué ocurre en el caso de Murprotec?
8: Bueno, yo creo que, Ricard, eso nos pasa a todos. Cuando hablamos de obras ya nos ponemos de los nervios y entendemos sí. perfectamente esta preocupación. Por eso, uno de nuestros principales objetivos es que el proceso sea lo más cómodo posible para el cliente y, por supuesto, que interfiera lo más mínimo en su día a día. En Murprotec nos encargamos de todo el tratamiento desde principio a fin. ¿Qué ocurre? Que esto nos permite controlar cada fase del tratamiento, optimizar los tiempos y, por supuesto, garantizar una ejecución ordenada y eficaz. Por ejemplo, en caso de patologías como puede ser la capilaridad o las filtraciones laterales, la intervención directa sobre los muros suele realizarse de media, aproximadamente en una semana. Y te digo una cosa, que aunque se trabaje en la pared, los procedimientos de Murprotec no son invasivos. Y evidentemente cuando se llevan a cabo, pues tenemos un compromiso de limpieza, protegiendo todos los muebles, protegiendo el suelo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Quizás, por decir algo, lo que requiere más tiempo no es la intervención inicial del tratamiento, sino el secado natural de los muros, que esto es un proceso natural y que en esto nosotros bien poco podemos hacer. Pero durante ese periodo la estancia se puede seguir utilizando con total normalidad, ya que es totalmente habitable y libre de escombros. Eso no tiene ningún problema. Bueno. Y cuando nos referimos, por ejemplo, al problema de la condensación, la solución pasa por una CTA, una central de tratamiento de aire, que es se trata de un dispositivo de última tecnología y la instalación se realiza normalmente en un solo día. Pero lo bueno de esto es que los efectos se empiezan a notar a las 48 horas. Es una solución rápida, eficaz y para mejorar el confort del interior de las viviendas.
6: ¿Y cuál sería el primer paso para solucionar definitivamente, esto sí, el tema de las humedades?
8: Pues mira, Ricard, siempre aconsejamos lo mismo. Lo más importante siempre es recurrir a profesionales especializados como Murprotec. Las humedades estructurales no deberían tratarse como un problema superficial, porque si no hacemos un diagnóstico correcto y realizamos tratamientos caseros, estas vuelven a aparecer de inmediato. En Murprotec contamos siempre con una visita diagnóstica, eso sí, siempre gratuita y sin compromiso. A partir de ahí, pues analizamos el origen de la humedad y ponemos un tratamiento específico para cada caso. Una vez aceptado el presupuesto, la ejecución se adapta a las características concretas de la vivienda y se realiza siempre bajo los controles expertos de los técnicos de Murprotec. Y sobre todo, y siempre utilizando productos exclusivos, patentados y de fabricación europea. Y gracias a estos métodos, a la metodología de Murprotec, podemos ofrecer garantías de hasta 30 años, con el objetivo que el cliente se pueda olvidar definitivamente de los problemas de humedad.
6: Pues ya ves, es el momento ideal para erradicar esos problemas de humedad que tienes en la vivienda y que son tan perjudiciales potencialmente para la salud, ¿eh? Y con Murprotec, pues es fácil, seguro y además profesional. Hemos hablado con Ignacio Lago, director de Murprotec Cataluña. Ignacio, gracias.
8: Solamente, Ricard, una recomendación a todos nuestros clientes que nos escuchan, que se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 900-102-103 o a través de nuestra web humedades@murprotec.es y recordarle que tanto el diagnóstico como el presupuesto es totalmente gratuito y sin compromiso.
6: Ignacio, gracias.
8: Gracias a ti, Ricard.
9: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
10: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: Vente a la Mutua y todos contentos.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
12: A ver esa foto, decir patata.
13: ¡Hijolusa!
14: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
15: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
16: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
15: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
16: También en web y app del Corte Inglés.
17: La última etapa del viaje del Papa León XIV a nuestro país le lleva hasta Canarias. 13 acompaña al Papa en Gran Canaria y Tenerife, en una visita centrada en la migración, la acogida y la esperanza. Una realidad marcada por el compromiso humano y social de las islas, con encuentros y celebraciones que miran la dignidad humana, la fraternidad y la cercanía con quienes más lo necesitan. El Papa en España. La misión de León XIV. En 13.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat. Estàs escoltant
18: COPE Lleida.
4: 97.4 FM.
19: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
20: Expósito va más allá de la noticia.
21: Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
22: El Papa advierte, pero no rechaza. Estamos a tiempo de encauzar esa revolución tecnológica. Esto es inexorable, pero tenemos que hacerlo éticamente.
23: De esta magnífica Humanitas es que nos dice, estamos a tiempos de preguntarnos hacia dónde queremos ir con la asunción de las nuevas tecnologías.
20: Escucha a Ángel Expósito.
21: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
24: Hola.
25: Hola.
24: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Por la noche en la radio.
20: Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño.
26: Y que no nos digan ahora que no pensaron en ello, porque entonces tú no te gastas 400 millones de euros en esconder el césped para abajo con glicogel.
20: De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
21: Escuchas COPE.
20: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i encarem ja els darrers minuts del migdia COPE Catalunya i Andorra. De seguida comencem amb la informació de serveis, repassarem l'estat de la xarxa viària catalana, però abans fem una ullada a la previsió meteorològica, que això és una cosa que ens agrada i que és l'estrella de la informació a la ràdio. Anem a la previsió del temps per a demà, divendres, que estem a les portes del cap de setmana, perquè si teniu plans a l'aire lliure, us porto bones notícies. Ens espera en general un dia fantàstic per aprofitar-lo. Ens llevarem amb un matí pràcticament, vaja, amb sol a tot el país. Només els qui esteu a la costa de Tarragona o al prelitoral trobareu algunes boires o núvols baixos a primera hora, d'aquells que es desfan de seguida, que el sol comença a escalfar. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades inofensives a les muntanyes del Pirineu, del Prepirineu i a punts del prelitoral, a més de quatre núvols baixos al nord de la Costa Brava, però, escolta, no et preocupis, no s'espera ni una sola gota d'aigua enlloc, per tant, paraigües a casa. El que sí que notarem és que el termòmetre va cap amunt. La nit ja no serà tan fresca, la mínima puja una mica i al migdia la calor es farà notar més que avui. Les màximes faran una bona pujada, així que demà l'ambient serà plenament estiuenc a les hores centrals de la jornada. Vinga, que busquem l'estat de la xarxa viària catalana. Fem una ullada, com et deia, a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit amb el Roger Serra. Roger, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària, en general tranquil·leta, però sempre tenim alguna cosa a explicar. Per exemple, l'incendi d'un vehicle a l'autopista AP7, al tram de Mont-roig del Camp. Ara hi ha un carril tallat en sentit nord. Hi ha aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig, però sobretot molta prudència, algunes complicacions en aquest tram. AP7, zona de Mont-roig del Camp, com et deia, un carril tallat en sentit nord. A l'àrea metropolitana de Barcelona o vies properes, aquí aturades bàsicament habituals. Estem parlant, per tant, de la zona del Vallès, a l'AP7, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès, en totes dues direccions, o la C-17, també un pèl carregada a la zona de Mollet i en sentit sud, en sentit Barcelona. Aquesta seria ara mateix la situació en aquesta xarxa viària catalana.
2: Gràcies, Roger.
3: Arran.
2: Va, que parlem d'esports i ho fem amb el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bon dia.
4: Ricard, companys, què tal? Bon dia.
2: Mira, us explico una anècdota, perquè això funciona així. Aquí, en directe, entre escrius a la web, penses el que diràs, la visita del Papa i tot plegat, li pregunto al Gil, escolta, digue'm de què començarem a parlar avui. És un pecat mortal que li hagi preguntat avui de què caram parlarem a les portes de l'obertura del Mundial de Futbol 2026, Gil.
4: No, home, aviam, sempre hi ha una piràmide informativa que organitza els temes i que organitza els ítems, però clar, és que avui comença el Mundial.
2: Sí,
4: avui comença
2: sí.
4: El Mundial... I ja està tot en marxa. Des de dilluns ja tenim en marxa la programació especial de COPE al Mundial i avui des de 7:45 de la tarda tiempo de juego amb aquest partit inaugural Mèxic-Sud-Àfrica. No cal que t'expliqui que és el mateix partit inaugural que el 2010. No cal que t'expliqui que a la fase de grups juguem contra Bielsa, igual que el 2010. No cal que t'expliqui que la banda sonora, la cançó del Mundial, la fa Shakira aquest any, igual que el 2010. I no cal que t'expliqui qui va guanyar el Mundial el 2010. Sí, a partir d'aquí, cadascú que agafi la càbala i li vulgui fer-se il·lusions, més o menys. És el Mundial Triseu, 48 equips, amb aquestes seleccions exòtiques que veurem a la primera fase. Bueno, tot això ho explicarem a la COPE, però a banda d'això, evidentment, hi ha coses per explicar a casa nostra. Per exemple, el Barça ha demanat organitzar la final de la Champions del 2029.
2: Bueno, estarà acabat, no?, el Camp Nou?
4: Entenem que sí. Clar, entenem... Clar, jugarà el Barça aquesta final del 2029.
2: Hi ha temps,
4: serà, serà aquesta final Barça-Madrid que vol mig planeta futbol per una final de Champions? o quedarà fora el Barça i la jugarà al Madrid amb el risc que el Madrid aixequés la Champions al teu... És igual. En tot cas, el Barça fa un pas endavant i demana la final de la Champions del 2029. A l'Espanyol, Quique Iglesias ens aportarà una prèvia de la Plec de Penyes, que és aquest cap de setmana, amb tota la il·lusió del món dipositada en Monchi i els seus fitxatges, i molta teca poliesportiva, eh? Per exemple, en bàsquet, el Barça-Tenerife, capítol 2 de la semifinal ACB. Ahir va perdre la penya a la pròrroga a pista del València. I tenim en waterpolo, a la Champions masculina, semifinals, Atlètic Barceloneta, Ferencvaros, Sant Andreu i Mataró van quedar fora, malauradament, ahir, d'aquesta final de la Lliga de Campions, en aquest cas en categoria femenina.
2: Gràcies, Quil, una abraçada.
4: A reveure!
2: ¿Alguna vez habéis vivido un momento histórico, uno de los de yo estuve allí? Pues la visita del Papa León XIV a Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria es uno de ellos. Y Telefónica, como colaborador tecnológico principal del encuentro, pone toda su infraestructura para que millones de personas conecten con la emoción. Porque los momentos históricos no solo se viven, se comparten. Telefónica.
1: El Papa en España.
0: En COPE acompañamos a León XIV en una programación especial.
1: Y desde las 4, la tarde con Pilar García Muñiz desde el Estadio de Gran Canaria te cuenta el ambiente previo a la misa de León XIV.
5: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
6: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
5: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
6: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
5: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
6: Máster Universitario en Radio COPE.
5: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
7: Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
8: Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Con los frigoríficos Liebherr tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
10: Aprovecha los Liebherr Cooling Days en el Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
9: Vive el partido con tu frigorífico Liebherr y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
10: También en web y app del Corte Inglés.
11: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo para dar paso a las emociones. Un lugar que te conquista con sus pueblos, con su gastronomía y sus tradiciones. Pero sobre todo, que se vive en cada una de sus gentes. Un lugar donde baja el ritmo y sube el viaje. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
12: Si a Pablo le preguntas por su asignatura preferida, elige las mates. Su deporte, elige el básquet. Y si le preguntas cuál es su cena favorita, elige poder cenar. Muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones que no deberían tomar. Colabora con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
13: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
14: En cada partido jugamos todos con el 50 que vuelve en los yogures griegos Danone Pack de 4. Comprando uno, la mitad te vuelve en un cupón que te rinda un montón hasta el 24 de junio.
13: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: I un cop més ens toca recordar-te que l'hàbit de la lectura és, que és bo, vaja, que és molt bo per la, salut. Ja està comprovat això, i que l'ideal és agafar aquest hàbit de, petit, però si no ha estat així, que sàpiguis que no hi ha edat per començar. És igual tenir 7, 8, 10 anys que tenir-ne 80, 90. Mira, si et poso el ventall ample. No hi ha edat per començar. Aquí la gràcia és començar a fer-ho. I a més, sempre, si et vols iniciar amb aquest hàbit de la lectura, és fer-ho amb una lectura que, t'agradi, perquè si et deixa bon gust de boca, i a partir d'allí, doncs, un mateix ja va buscant els seus propers reptes, oi? Nosaltres cada setmana fem una proposta, a l'atzar, igual t'encaixa, igual no. Si necessites una mica més de consell, doncs te'n vas a la Biblioteca Pública de Lleida, que tenen milers i milers de llibres, i tu pregunta.
16: pregunta. Escolta, jo he escoltat a l'Anna Bel Ramos per la ràdio i diu que vingui aquí, que pregunti a veure quina ha de ser la propera lectura. I ja està, ja te la buscaran. No passa res. Bé, Anna Bel Ramos, què tal? Bon dia.
17: Molt bé, molt bon dia.
16: L'Anna Bel Ramos ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. És una persona també, per això, inquieta pel tema de la lectura, que vol que t'estrenis d'una manera que t'agradi. Et farà dues o tres preguntes i a partir d'aquí et farà una proposta, però de manera genèrica, doncs un cop a la setmana, des de la ràdio, et fem una proposta. Cap a on anem avui?
17: Doncs mira, avui comentarem això que has parlat de l'edat, de que la lectura no té edat i
16: però que cada llibre adaptat a la seva edat, evidentment, però l'hàbit de la lectura no té edat.
17: L'hàbit de la lectura no té edat. Últimament, no sé si recordes que vaig recomanar també un recull de contes
16: que parlava
17: sobre una senyora gran, que el va escriure ja amb 80 anys. Doncs últimament m'estan arribant a les mans lectures de senyores grans, o que parlen de senyores grans, o que l'escriuen les pròpies senyores grans. Avui us porto un còmic, que estem ja a punt d'arribar a l'estiu, a les vacances i a tot això. Doncs avui us porto un còmic que es diu Aigua Jim, escrit i il·lustrat per la Marina Sáez, que és arquitecta de professió però il·lustradora de llibres infantils, i es va presentar amb un premi amb aquest còmic i el va guanyar. Va ser una menció especial del Premi Finestres a Barcelona, que és una editorial de Barcelona que publica còmic, i doncs va guanyar aquest premi, bueno, va guanyar la menció especial amb aquest còmic, amb Aigua Jim. Què ens explica Aigua Jim? Doncs la història del que passa en un gimnàs on se fa Aigua Jim.
16: Perquè Aigua Jim
17: és literal.
16: L'activitat de l'Aigua Jim, sí.
17: Sí, sí, l'activitat que es fa dins de la piscina, una activitat aeròbica que es fa dins de la piscina. Doncs la Marina Sáez explica ella mateixa que per qüestions de salut, doncs va començar a nedar en una piscina al barri de Gràcia, i en aquesta piscina doncs hi havia un grup de senyores que cada dia feien aigua gym i coincidia cada dia amb elles al vestuari, i va començar a observar-les i a escoltar-les i a veure com se relacionaven entre elles, què es deien, què és el que no es deien, quines converses sortien d'aquí, i va decidir plasmar-ho anar recollint informacions i anar recollint diàlegs, converses, i va començar a dibuixar. I durant la pandèmia, que va estar doncs tancada com tots, sí, i com totes, doncs va començar a perfilar aquest còmic, Aigua Jim. El còmic se situa en aquest ambient, no? Sobretot en el vestuari de les dones d'un gimnàs del barri de Gràcia, on se troben aquestes senyores d'Aigua Jim. Senyores de totes les edats, des de 60-65 anys fins a quasi bé 90, amb unes experiències cadascunes diferents, però molt, molt comunes, o amb punts molt comuns, no? Que és la família, la feina, el cansament, les frustracions, les alegries, les soledats, també, no?
16: Clar, suposo que deu haver temes que passen per totes les cases,
17: Hi ha temes que són universals,
16: sí, sí,
17: i passen per totes les cases. A més, ella la vam tenir al grup de lectura de la Biblioteca de Pardinyes, a l'autora, i ens va explicar que còmic s'estarà traduint al coreà i que li va arribar amb una senyora de Corea, a les mans d'una senyora de Corea, i deia que les iaies catalanes s'assemblaven molt a les iaies coreanes.
16: Anava a dir que igual ho veuen totalment diferent,
17: no,
16: i mira,
17: no,
16: el que et
17: no,
16: diem...
17: No. Hi ha coses que travessen
16: per
17: exemple, el tema de les cures, no? Que són senyores d'una generació que han cuidat els seus marits i els seus fills, que ara estan cuidant els seus nets, moltes vegades també a fills que no s'han acabat independitzant, com aquestes senyores també, a més, s'han de fer càrrec de moltíssimes coses, d'altres que diuen, mira, jo ja passo, ja estic cansada. Com veuen, no?, el tema de la família. Hi havia moltes senyores que totes, o la majoria, excepte una, que es van casar i van tenir fills, però hi ha alguna que no, i com veuen aquest canvi pel que fa a la família, no? Que no tothom se casa, no tothom té fills, totes aquestes coses també se dilueixen aquí. Una cosa molt curiosa que a més vam comentar amb ella, no? És com les dones i els homes es reparteixen els espais, en aquest cas també al gimnàs, no? Què ocupen, quins espais ocupen els homes, quins espais ocupen les dones.
18: Segurament n'hi ha menys d'homes al gimnàs.
17: D'aquestes edats, però fan més soroll. Bueno. Per exemple, els homes se dediquen molt...
18: Vols dir que els homes fan més soroll?
17: Sí, i ocupen més espais.
18: Bueno, lo d'ocupar més espais no ho sé. Sí. Lo de fer més soroll ho hem de mirar.
17: A les màquines, als espais de màquines.
18: Bueno, això sí, sí.
17: Al cycling, als espais de màquines, no? I tot això.
18: I pues acabes com pots, però...
17: Sí, acabes... No te pots aixecar, no?
18: Sí, sí.
17: Doncs això, està molt bé. És un còmic que té moltíssim... O sigui, el que és a nivell d'il·lustració, moltíssima imatge... O sigui, molts colors. A més, comentàvem amb ella que moltes vegades els còmics que parlen de senyores o de persones grans... acaben tenint aquest color com a sèpia,
18: sí,
17: no? Color tardó,
18: sí, sí.
17: Color ja de final de la vida, i aquest no,
18: està tot color.
17: Totalment il·lustrat en colors fúcsies, blaus, verds, roses i grocs, o sigui, fantàstic.
18: Em deies al principi que és un còmic, trobarem estil còmic, o sigui, estil còmic,
17: vull dir,
18: hi ha vinyetes, amb els seus diàlegs, suposo.
17: Sí, hi ha vinyetes amb diàlegs, hi ha textos, però breus, però sí que n'hi ha textos.
18: O sigui, que és un llibre que sempre dic el mateix, amb aquest tipus de còmics, que ens hem de parar una estona a cada dibuix, a cada il·lustració, perquè ja segurament t'està explicant, ja t'està parlant aquell dibuix, els detalls que hi ha, les llums, les maneres, i després el text.
17: Hi ha una cosa també fantàstica, que en aquest còmic apareixen moltíssimes dones i totes amb cossos diferents, no? I estan representats tots aquests cossos. I és fantàstic, no? Pues els pèls a les cames, la cel·lulitis, tot això és fantàstic.
18: Doncs una lectura d'aquestes, aviam, més refrescant, si vols, més lleugera.
17: Sí, lleugera per fora, però té moltes capes.
18: No, pots entretenir-te tant com vulguis, dins del...
17: Te podries esfonsar tant com volguessis a la piscina de l'aigua gym.
18: Molt bé, doncs és una proposta per dir, escolta, mira, ara de cara a l'estiu, que arribarà properament, doncs vull començar amb això aquest any. És de la Marina Sáez.
17: Marina Sáez. I a més, aquest que tu sempre dius estava basat en fets reals, totalment reals.
18: Ah, val, sí, aquest
17: perquè
18: sí.
17: Tot el que s'explica amb aquest còmic és real.
18: Mira.
17: Totes les històries que expliquen les iaies, com ella li diu, són reals.
18: Aigua Gym.
17: Aigua Gym.
18: Tot junt, eh? Mi llatina. Aigua Gym.
17: Sí.
18: De la Marina Sáez, ho tens a les xarxes de biblioteques públiques a Lleida, a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
17: Moltes gràcies, adeu.
19: A COPE Catalunya.
20: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
21: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
22: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
18: I mira, jo he d'explicar-te una proposta que tens per aquest dissabte, si no tens coses a fer, i si en tens, doncs no sé, jo crec que pots fer-li un forat, perquè ens arriba la Fira Tastavins de Juneda. Jo crec que te l'explico des de la primera edició, que va ser just abans de la pandèmia. En parlàvem amb el nostre proper convidat, amb el Ramon Grinyó, que sí, que això va començar just abans de la pandèmia, després van haver de fer el parèntesi obligat com moltes activitats, perquè aquest primer i segon any de la pandèmia va ser molt complicat, però després una cosa que va començar com un bueno, anem a provar-ho, a veure què passa, a veure si la gent respon, doncs estan a la sisena edició. Ramon Grinyó, què tal? Bon dia.
23: Hola, molt bon dia, molt bé.
18: El Ramon Grinyó, jo ara diria, ho parlàvem aquest matí, però jo diria que jo et vaig entrevistar ja per la primera edició i mira on som, l'any 2026, amb el parèntesi de la pandèmia, amb la sisena edició, eh?
23: Doncs jo crec que sí, és molt probable, sí.
18: Tot va començar, recordeu, amb l'associació Tastavins Juneda, en la que, bé, van començar a fer activitats de tast, de formar-se, de la cultura al voltant del món del vi, i d'aquí, doncs mira, d'una manera o altra va acabar sorgint, escolta, i si fem una fira per arribar a més gent, I això és el que et venim a explicar avui, que aquest dissabte tens la Fira Tastavins Juneda. És una fira en la que teniu dos zones, jo crec, ben diferenciades. Ramon, la part de jornades tècniques, que això es fa al matí, d'11 fins a la 1, i després, bueno, una part lúdica amb aquest concurs que jo crec que ja comença a ser fixe, que la gent ja, si el deixeu de fer, us ho demanarà, que és el concurs de tastes cegues per parelles, i després el que és pròpiament la fira, a la plaça de Catalunya, que comença a les 7 de la tarda i se'n va fins a la matinada. Comencem pel principi. Va, jornades tècniques. Una cosa que a priori podria semblar que, bueno, que és molt tècnic i em sembla que teniu una demanda altíssima per assistir a les jornades tècniques.
23: Doncs sí, l'any passat ja va ser així, amb unes jornades tècniques que vam fer sobre bombolles del món, i enguany fem un show cooking amb un chef restaurant d'aquí de Lleida, però conegut crec per tothom, que és Gonzalo Ferreruela, el restaurant Ferreruela. I fem, doncs, com que ell, a part de xef, també és sommelier, fem un maridatge en show cooking de, segurament seran tres plats amb tres o quatre vins, i en directe, i in situ, molt divertit, que ho tenim ple des del minut 1, perquè ha tingut molt bona acceptació. A la tarda fem, com deies, també un valor afegit al món del vi, i que no només sigui la fira en si, no, dels estancs, dels cellers, perdó, i de la gent que ve de la restauració i la música en directe, sinó que hi hagi un a més, que també serà el tas per parelles a cegues per parelles, que, bueno, cada vegada té més acceptació, molt divertit, i fins i tot ens ve gent de Girona, Castelldefels, Barcelona, bueno,
18: Això és per parelles, no necessàriament han de ser parelles consolidades, vull dir, que no han de ser matrimonis, que això pot ser amics,
23: no.
18: pot ser parelles, matrimonis, evidentment, però aviam, aquí suposo que ve al final, veieu el gent més competitiu de la persona de la parella que li diu a l'altre, escolta, esforça't que hem de guanyar, que com és que això no ho has encertat, no?
23: Hi ha de tot, fins i tot hi ha parelles que venen i canvien de parella. O sigui, hi ha matrimonis que venen i canvien de parella.
18: Això perquè, escolta, la meva parella no té el nas fi o no té el gust fi, me'n busco un altre.
23: Sí, és excepcional. Molt bé, estem molt il·lusionats i esperem que el temps ens acompanyi i la gent que vingui i ho gaudeixi.
18: Al
23: final ho fem perquè la gent s'ho passi bé.
18: Evidentment, us dono la web tastavinsjuneda.cat, aquesta és la web de l'associació, des d'aquí ja teniu el botó per anar directament cap al programa de la fira, tastavinsjuneda.cat, i anireu directament cap a la web de la fira. Això pel que fa, doncs, diguéssim, als actes fora del que és pròpiament la fira. Després, a la plaça Catalunya de Juneda, a partir de les 7 de la tarda, és on trobarem, doncs, tot el tema dels cellers i totes les parades que conformen aquesta fira. Que, escolta, quanta gent teniu ja?
23: Doncs més o menys l'any passat vam calcular que ens vam moure entre les 2.000-2.300 persones.
18: Ahà. No, i de cellers i de parades?
23: De cellers i parades tenim més de 20 cellers i unes i 10 parades de restauració de proximitat, gairebé totes, fins i tot també ve el Gremi de Forners. Tenim una parada que és Gluten Free de Juneda mateix, un obrador que ha de sense gluten a Juneda, i bueno, diverses coses més.
18: Molt bé. Tenim els cellers, tema de tapes, com bé ens deia el Ramon, i música, perquè al final, escolta, la música també dona molta alegria.
23: Tenim música en directe, tenim un parell de grups de música en directe, versions anys 80-90, i un altre que és versions en anglès de rock, blues, jazz, bueno, més tranquil·let per primera hora. I després tenim un DJ local que pues, acabarà de petar la cosa abans de passar, que fa un parell d'anys fem, després vam fer sinergia amb el grup de jovent de Juneda, i perquè la gent pugui seguir, després ells fan una jornada nocturna de DJs i de festa.
18: Ah, caram. O sigui que a partir de 2:45, això ja.
23: A partir de 2:45, sí. Fins a la matinada, evidentment.
18: L'accés a la fira és fàcil, a més, els carrers del voltant teniu zones per aparcar i és un accés lliure i gratuït, a la fira?
23: És lliure i gratuït, i qui vulgui tastar, consumir, menjar, beure, servei de bar, també tenim aigües, tenim sucs, tenim, per si algú pues, no vol beure vi i vol gaudir també de la restauració, i està i a canvi de tíquets, doncs, copes de vi, una copa de vi amb un portacopes i 5 tíquets inicial, i després pots anar a comprar tíquets i seguir, doncs, tota la tarda. És com un tardeo amb gran,
3: sí,
23: i amb bon divertit i amb bon ambient.
3: És que, com bé diu el nom, de vegades estàs en un lineal d'un supermercat o en una botiga especialitzada de vins i dius, és que ara no sap, voldria provar un vi, però què faig? Compro l'ampolla i si després no m'agrada, doncs mira, a la Fira Tastar Vins ho tens fàcil, perquè hi haurà vins cellers i, per tant, hi haurà multitud de vins diferents, i aquí estàs la manera de provar i agafar-te notes. És a dir, mira, escolta, pel proper sopar important que faré a casa o dinar, mira, aquest que l'he provat avui que m'ha agradat, que crec que aniria bé amb això i això. I és la manera d'acabar coneixent, doncs, els vins, i ja que tens els cellers allí, de conèixer també una mica la seva història, perquè pots parlar amb la gent de cada celler i
23: correcte,
3: i acabes de conèixer.
23: Dels 21 cellers, 17 són de la DEO Costes del Segre, Terres de Lleida, perquè n'hi ha un que està fora de DEO, però són tots, gairebé tots, de la DEO Costes del Segre, i llavors, a canvi dels tastos que fem nosaltres durant l'any, tenim 4 invitats de diferents DEOs, entre elles DEO Alella, que és una gran desconeguda amb vins blancs excepcionals, Pla de Bages, Terra Alta i DEO Cava, perquè les bombolles sempre van bé.
3: Que bé. Doncs això és aquest dissabte, 13 de juny, a Juneda, evidentment. Ves a la web tastavinsjuneda.cat, allí coneixeràs l'associació i, a més, tens l'enllaç pel programa de la fira. Hem parlat amb el secretari de l'associació Tastavins Juneda i també és codirector de la fira, el Ramon Grinyó, com sempre, des del primer dia. Escolta, la meva enhorabona i que us vagi tot molt bé aquest cap de setmana.
23: Moltes gràcies, us esperem.
3: Gràcies, Ramon. I si t'has de moure, fes aquesta pregunta. I si cada quilòmetre et costés menys? La mobilitat elèctrica ja és aquí per ajudar-te a estalviar, reduir emissions i conduir cap a un futur més sostenible. Els vehicles elèctrics consumeixen menys energia, requereixen menys manteniment i contribueixen a un aire més net. Descobreix quina és la millor opció per tu amb les eines de l'Institut Català de l'Energia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció. Canviem l'energia. En fi, escolta, que sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem ja a les 2 de la tarda. Demà hi tornarem, demà divendres ja, que a més és una setmana que amb la visita del Papa hem tingut tants especials i tanta feina a la ràdio, que demà divendres, que normalment és un dia mogut, quasi serà de relax per nosaltres, però et portarem i t'explicarem coses molt interessants. A partir de les 12:20. Fins llavors, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE.
4: Son las 2 de la tarde, es la 1 aquí en las Islas Canarias.
6: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
19: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y otro día de visita de su santidad el Papa y otro día verdaderamente excepcional. Mira, mucha gente de buena voluntad le preocupaba que la visita al puerto de Arguineguín, que acaba de finalizar, está finalizando en estos momentos, se convirtiera en un instrumento partidista, ¿verdad? Pues por supuesto no ha sido así, de Canarias al mundo. Y no ha sido así, porque el Papa León XIV ha hecho un llamamiento absolutamente a todo el mundo. El Papa se ha dirigido primero a los inmigrantes, les ha dicho que no son números ni expedientes, que son personas con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Les ha pedido que no crean en quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, de dinero, de silencio o de su libertad. Son, ha dicho el Papa, cantos de sirena, industrias de la muerte. Pero les ha dicho a las naciones de origen que deben crear condiciones de paz, de justicia y de desarrollo. A las de tránsito les ha dicho que tienen que proteger a los inmigrantes. A Europa, que no se acostumbre a que sus mares sean cementerios sin lápidas. Y a toda la comunidad internacional, que desarrolle una cooperación eficaz y perseverante.
24: No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta: ¿qué mundo hemos construido? Si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida.
4: Es el papa de las preguntas, el papa que interpela. El papa ha dicho cosas muy profundas, ¿eh? Que existe el derecho a no tener que emigrar, a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecuciones, con una vida digna. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor a cruzar una frontera. Y mira, yo te voy a decir una cosa. En la política migratoria se pueden tener muchas opiniones distintas, ¿verdad? Es un fenómeno que preocupa a mucha gente, pero es que a mí me parece muy complicado no estar de acuerdo con estas palabras del Santo Padre. Ha hecho un llamamiento puro y simple al sentido común, a la humanidad, a la dignidad del otro, a no cerrar los ojos ante lo que de hecho existe, te guste o no te guste, existe. Un llamamiento a personas, a creyentes y a gobiernos, algo que solo el Papa puede hacer. A continuación, el Santo Padre viene hacia aquí, hacia donde estamos, a la Plaza de Santa Ana, donde está la catedral. Aquí se va a reunir con decenas de fieles que le están esperando. Ahora sí ya cae el sol con fuerza, ¿verdad? Además de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, bueno, agentes de pastoral, y donde van a resonar esas palabras preciosas. Que el Papa ha reflexionado sobre el privilegio de vivir junto al mar, pero cómo el mar puede ser también sinónimo de distancia, de separación y de camino incierto que recorrer él con el anillo del pescador. Agradecido la generosa labor de caridad y misericordia que toda esta gente desarrolla todos los días. Los canarios nunca van a olvidar. Nunca van a olvidar que el Papa León les ha visitado y ha entendido sus problemas y les ha acompañado durante estos días intensos. Nosotros tampoco, pero el mundo, si el mundo quiere oír, aquí tiene algo que le han dicho alto y claro. Todos somos responsables de todos. Titulares.
5: Pilar García de la Granja.
7: Mediodía COPE.
4: Están pasando más cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Pilar.
4: Se extiende hoy el malestar entre los fiscales tras conocer que hubo reuniones.

0: de esta manera es porque había una recomendación. La Asociación de Fiscales señala que la gravedad de estos hechos exigen transparencia, exigen responsabilidades, y la APIF pide diligencias de investigación y que declaren García Ortiz y Villafañe. Y por cierto, Pilar, que el Supremo Tribunal que condenó a García Ortiz informa de manera desfavorable al indulto pedido por varios ciudadanos. No aprecia razones de justicia, equidad o utilidad pública que permitan dar fundamento al indulto.
1: Pues así están las cosas en la justicia. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE, gracias.
0: A ti, Pilar.
1: Te recuerdo que estamos hablando de reuniones entre la Fiscalía General del Estado y la coordinadora de la denominada cloaca del Partido Socialista, que buscaba precisamente frenar la acción de la justicia para torpedear las investigaciones del entorno de Pedro Sánchez y del propio Partido Socialista. Así que vamos a buscar reacciones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
1: Bueno, en el Partido Socialista hoy siguen silbando con este asunto, ¿no? Intentan minimizarlo, pero lo cierto es que hay mucho temor, porque claro, aquí caen todos, ¿no?
2: Sí, el clima derrotista de los socialistas se agrava con esa escalada del escándalo de las cloacas, y ya cada novedad de nombres, contactos o reuniones de ley de 10 deshace las costuras internas. Hay sensación de muy mal final, reconocen en privado distintos cuadros intermedios, cuando además una eventual imputación del PSOE está en el ambiente y angustia a buena parte de sus dirigentes. La Moncloa niega ver el drama, esto es textual, aunque las agendas de la llamada fontanera les mantienen en vilo. Aún así, inciden en que su crédito es ninguno, son hechos ficticios, es su forma de definirlos de cara a la galería desde el círculo presidencial. El ministro Óscar López ha seguido abonando el mantra enlatado de la persecución judicial. Le ha salido al paso Esther Muñoz.
3: Lamentablemente el mundo es como es, ni todos los políticos son corruptos, ni todas las sentencias son justas.
4: Óscar López, me parece lamentable, ¿no? Si un ministro del gobierno de España cree que hay jueces que prevarican, lo que tiene que hacer es denunciarlo.
2: La estrategia del entorno de Pedro Sánchez de reducir el caso a una mujer con ínfulas de Antoñita la Fantástica muestra grietas y atisba el verano como una pausa. Ya prevé celebrar el 28 de julio el último Consejo de Ministros del curso, barajando además su convocatoria de regreso el 1 de septiembre, 5 semanas después, tras unas largas vacaciones.
1: Gracias, Ricardo. A todo esto sumamos que Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ambos imputados, intentaron entre los años 19 y 2022 decenas de pelotazos en compañías públicas, y todo bajo el amparo de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El periodista Carlos Segovia ha reconstruido en el diario El Mundo el modus operandi que seguían, y nos ha contado en Mediodía COPE cómo eran esas presiones para conseguir oportunidades de negocio.
5: Lo que hacían era buscar cualquier tipo de oportunidad de negocio, fuera grande o pequeña. Algunos tuvieron éxito y otros pues no pincharon y no les hicieron caso. Un caso de éxito claro fue que consiguieron intervenir en el rescate que organizó la SEPI del Grupo Vasco Tubos Reunidos.
1: Rescate de Tubos Reunidos de 112 millones de euros. Los directivos que recibieron las llamadas cuentan que la actividad de Vicente Fernández y de Leire Díez era frenética. El expresidente de la SEPI presumía además de contar con información privilegiada.
5: Califican de frenética, incluso depredadora. Estaban realmente encima, y además Vicente Fernández tenía un elemento adicional de autoridad, y es que exhibía que sabía cuándo iba a aprobar el gobierno determinados decretos, determinadas disposiciones. Lucía que mantenía un acceso privilegiado pues a la ministra de Hacienda y a otros miembros del gobierno.
1: 2022 fue el año más lucrativo para la trama Mediaciones Martínez. Pasó de facturar 47.000 euros a 504.000. No tenían empleados y estaba constituida en un piso con otras 50 sociedades. Seguimos en directo en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos esperando la llegada de su santidad León XIV aquí a la Plaza de Santa Ana, la Plaza de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, en donde se empieza a llenar ya, se empieza a llenar toda esta explanada que han llenado de sillas para que voluntarios y fieles vean aquí llegar al Santo Padre y puedan recibir sus bendiciones. ocasiones vemos un montón de paraguas porque la verdad es que hace calor, ¿eh? Hace calor en las Palmas de Gran Canaria. Bueno, mientras esperamos a que llegue su santidad el Papa, nos vamos primero hasta Andalucía. Dani Trigo, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pilar.
1: Porque allí está echando a andar la nueva legislatura tras las elecciones, ¿verdad? Y de momento, sí. ¿Empiezan las cosas bien para el PP y Vox o no también?
6: Desde luego sin acuerdo, que ese sería el gran titular, lo que se ha escenificado en esta sesión constitutiva, donde todavía están jurando sus cargos o prometiendo sus cargos los diputados elegidos el pasado 17 de mayo, es que de momento no hay acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía. De hecho, a día de hoy, PP y Vox oficialmente solo han mantenido una reunión y se han emplazado a verse en los próximos días. Eso no impide, Pilar, que se haya constituido el Parlamento de Andalucía, que eche a andar la legislatura y, por lo tanto, eche a andar también el reloj, que haya sido elegido como presidente del Parlamento en segunda votación por mayoría simple el popular Jesús Aguirre, que repite en el cargo, y que se haya elegido también a los miembros de la mesa, de la que se queda fuera Vox. Tanto vicepresidentes como secretarios son diputados o bien de Partido Popular o bien del Grupo Socialista. En esta sesión, esta es otra de las protagonistas del día, ha participado María Jesús Montero al frente del PSOE andaluz. Renunció a su acta como diputada el viernes pasado, pero todo apunta a su acta como diputada en el Congreso, quiero decir, pero todo apunta a que en un próximo pleno será propuesta por su partido como senadora por designación autonómica, siguiendo la estela de otros candidatos socialistas andaluces derrotados, como Juan Espadas o Susana Díaz. La noticia hoy aquí en el Parlamento de Andalucía, Pilar, es que no hay acuerdo todavía entre PP y Vox.
1: Gracias, Dani. Nos vamos a pie de calle, porque ya sabes que estamos aquí en la Plaza de Santa Ana, en la Plaza de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, esperando al Papa León XIV, y aquí debajito de mí está Carla Larrabeiti. Carla, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues
1: se empieza a llenar, ¿eh? La plaza.
7: Así es, se está empezando a llenar, los nervios están a flor de piel, parece que la gente pues ya quiere y está muy expectante. Hay familias que incluso han llegado desde diferentes puntos de España, porque ha sido mucho más cómodo, ¿no?, para poder llegar y poder y quieren ver al Santo Padre, que está previsto que además camine por aquí, por esta Plaza de Santa Ana. Veremos a ver qué es lo que ocurre.
1: Bueno, yo estoy viendo enfrente de mí que se han abierto ya las puertas de la catedral, ¿verdad? Sí, que tiene esta portada neoclásica maravillosa, aunque dentro es un barroco extraordinario, para quien no haya venido aquí. Es alfombra roja, ¿no? Que va directa al altar, porque ¿qué va a hacer aquí su santidad?
7: Pues su santidad se va a reunir con los religiosos, la verdad, con toda la comunidad religiosa, y un poco pues es un acto pues más solemne.
1: Carla, gracias. Sigues el mediodía COPE, te quedas con tu COPE más cercana. En 10 minutitos estamos otra vez contigo.
8: El Papa en España.
9: En COPE acompañamos a León XIV en una programación especial.
8: Y desde las 4, la tarde con Pilar García Muñiz, desde el Estadio de Gran Canaria, te cuenta el ambiente previo a la misa de León XIV.
10: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
11: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Y si un poquito de sport? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas EasyClick de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y opticalia.com.
12: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo para dar paso a las raíces. Un lugar que te conquista por la naturalidad y frescura de sus productos de proximidad. Pero sobre todo, que se disfruta la cercanía de cada una de sus gentes. Un lugar donde baja el ritmo y sube el origen. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
13: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro pensando solo en ahorrar un poco? ¿Estaría ahora preocupado por el servicio de reparación de mi coche? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mafre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar sin sorpresas, quieres Mafre. Vamos donde vas. Mafre.
14: Llega la venta privada. Marcas con descuentos de hasta el 15% en electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el lunes. En tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En WebiApp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
15: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
16: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
17: Carglass cambia, Carglass repara.
18: 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
19: Pilar García de la Granja.
20: Mediodía COPE.
21: COPE Cataluña y Andorra.
19: Estás informat.
22: El terme històric s'ha d'utilitzar quan els fets superen la dictadura del temps, quan es queden forjats en la memòria individual i col·lectiva. La visita del papa Lleó XVI, Lleó XIV a Espanya i les seves 48 hores a Catalunya ho són. I Catalunya ha tornat a demostrar la seva força, la Catalunya integradora, com va valorar el papa, i no divisiva, amb la qual ens entretenim quan entren en joc interessos partidistes i locals. Bon migdia, sóc Sergi Tor i l'acte de benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família deixa un record per sempre. De difusió mundial, la emoció trasbassava a la freda pantalla i amb el so de COPE entrava de ple en els grans esdeveniments del segle. Catedral de Barcelona, Montjuïc, Brians, Montserrat, Arrabal, el desplaçament amb papamòbil i la Sagrada Família, un mosaic d'actes dominats per la creativitat, la emoció i un missatge d'unitat. Cadascú té la seva opinió i crec que la bellesa ens agrada a tots. La visita del papa i la escenificació dels actes són elogiats a dia d'avui a nivell mundial. Als carrers de Barcelona, aquesta parella, barcelonina de tota la vida, com diria el clàssic, consultada per COPE Catalunya, mostrava el seu orgull.
23: Jo crec que sí.
24: Jo crec que sí.
23: Sempre, que sí, a més, crec que ho vam fer força bé. Vam quedar bastant millor que Madrid, em sembla a mi.
24: Tant... No, a mi sembla important. A més, que tots els catalans estem tan... Ens fa tanta il·lusió la nostra Sagrada Família, catedral també, però la nostra... aquesta és com si la vas veient que va fent a poc, anys endarrere, que era tota base d'almoines i coses així, i ara amb el patronat s'ha pogut fer, dius, ara ja li veus una altra cosa, no? I em sembla molt bé que li... va ser com un cult, o més aviat com un respecte, que a mi m'agrada, a mi personalment, i el seu pare em va sorprendre. I sí, em va agradar, a mi sí, a mi personalment sí, i l'organització també.
22: A COPE Catalunya, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, valora la visita del papa a Espanya, que ara continua a Canàries. Yolanda Canales, quina consideració fa el bisbe de Lleida de l'impacte de l'estada del papa a Catalunya de cara al futur?
25: La visita del papa a Catalunya ja és història, però la ressaca emocional encara es nota. Després de 48 hores d'una intensitat poc habitual, amb un estadi olímpic ple, Montserrat convertit en un espai de pregària i una Sagrada Família il·luminada amb l'encesa de la Torre de Jesucrist, ara arriba el moment de pair tot el que s'ha viscut. És el que ha dit el bisbe de Lleida, Daniel Palau, una de les persones que ho ha seguit pràcticament des de primera fila. Aquest dijous ha tornat a casa després d'acompanyar el Sant Pare durant bona part de la visita i ens ha explicat que si hagués de resumir aquests dies en una fotografia, s'hauria de quedar amb dues imatges. L'alegria de retrobar-se amb els fidels del Bisbat de Lleida a l'Estadi Olímpic i, com no, l'acte de la Sagrada Família.
26: I doncs va haver-hi un esclat de joia i un reconeixement mutu, no? Malgrat doncs les mides de seguretat que eren doncs les corresponents, les que han de ser, sí, les corresponents, sí. Vaig poder apropar-me a la grada on estava el bisbat de Lleida i vaig poder-lo saludar. I la segona, doncs, aquest castell de focs espectacular que va haver-hi tot acabant l'Eucaristia a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de la Creu de Jesucrist.
25: Amb tot, assegura que encara és aviat per entendre tot el que significa aquesta visita. Creu que cal recuperar el ritme quotidià perquè els grans moments també necessiten temps per ser compresos. Per a Daniel Palau, el missatge que deixa el papa va molt més enllà de la celebració.
26: Els moments de creu que existeixen no són els darrers, sinó que darrere de la creu hi ha un missatge d'esperança, un missatge de llum, un missatge doncs, que desitgem comunicar amb més habilitat, amb més destresa. A mi em sembla que aquest viatge apostòlic del Sant Pare a casa nostra doncs marca una nova etapa, un nou moment en el que la profecia, la valentia i l'audàcia conjugats amb el diàleg, amb l'encontre i amb la humanitat.
25: De fet, el bisbe deixa clar que la societat necessita més convivència i més respecte per les fragilitats que sovint passen desapercebudes i espera que aquest impuls serveixi per posar la persona al centre. Ara, acabada la visita papal, toca tornar al dia a dia de la diòcesi de Lleida, però també traslladar tot allò que s'ha viscut aquests dies als fidels i a les comunitats.
26: Trobar la manera de comunicar i traslladar en el nostre territori aquest desig de diàleg, aquest desig d'encontre, aquest desig de volem acompanyar-nos tots des de la diferència, però també des d'un profund sentit de comunió i de germanor entre nosaltres.
25: I és precisament amb aquesta idea, la de compartir, escoltar-se i caminar junts des de les diferències, que el bisbe de Lleida resumeix una visita que assegura necessitarà temps per ser assimilada, però que pot marcar un abans i un després per a l'Església a Catalunya.
0: Temps, evidentment, per assimilar-la i un abans i un després. A partir d'ara continua la feina. Continua aquesta feina després de les paraules del Sant Pare, lleó 14 de la Catalunya integradora. I ahir el món mirava a la Sagrada Família. Sé que és una frase feta, fàcil de fer, però era una autèntica realitat. Una Sagrada Família que el món ja la mire. Ja va tenir l'any passat a 4,8 milions de visitants. Però estarem d'acord que l'acte d'ahir la nit col·loca la Sagrada Família d'Antoni Gaudí a la gran lliga dels grans edificis a nivell mundial. Quin és el millor? Doncs cadascú pot fer la seva tria, no? Però que la Sagrada Família està jugant aquesta lliga és indiscutible. Pol Matavacas, com s'aixeca el barri, com està aquest migdia la Sagrada Família després de la nit històrica, Pol?
2: Els carrers del voltant de la Sagrada Família tornen a mostrar una gran presència de vehicles privats i taxis que van circulant per les zones que fins ahir tenien restringides. Pel que fa als turistes, ja han pogut tornar a fer les visites habituals pels entorns del monument sense restriccions i aprofiten per tornar-ne a fer fotos des de diferents punts de vista. De fet, la quantitat de grups guiats que visiten la zona és clarament major als pocs grups que hi havia ahir als voltants. Pel que fa a les múltiples estructures que hi havia desplegades ahir per l'arribada del Papa Lleó XIV, ja poca cosa en queda. Les tanques que tallaven els carrers ja han perdut tota la presència i només en queden alguns elements metàl·lics que els diversos operaris estan retirant de la zona.
0: La fotografia gràfica d'aquest migdia, gràcies a Pol, des de la Sagrada Família, que ja recupera la seva normalitat. Per això, la jornada d'ahir, aquest 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, entre ja amb els llibres d'història. Anem a l'actualitat de serveis. En quant al temps, domini del sol pràcticament a tota Catalunya. Hi haurà a la tarda alguns petits ruixats a la zona del Pirineu i temperatures en ascens. Diumenge a la tarda a Ponent se poden superar els 35 graus. Hores d'ara, les temperatures actuals a les capitals catalanes són més benignes perquè les temperatures aniran pujant. Barcelona registra 22 graus i 24 graus Tarragona, Girona i Lleida. Mentrestant, el Principat d'Andorra, hores d'ara, 18 graus de temperatura. Anem cap al trànsit, com s'està circulant hores d'ara per Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, res de l'altre món, no tenim constància de cap gran incidència. Sí que hi ha aturades d'uns 3-4 quilòmetres intermitents a l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord i entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en direcció sud. Per tant, aquesta zona de l'autopista AP7 sí que la trobarem carregada en tots dos sentits de la marxa. A banda d'aquest punt, a l'extrem sud de Barcelona, autovia 2, un pèl carregada, zona de Cornellà de Llobregat, sortint de Barcelona, o també aturades molt puntuals al darrer tram de l'autopista del Garraf, C32, zona de Cornellà, ja enllaçant amb la Ronda de Dalt de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
21: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
22: I hem de parlar d'aquesta nova dimensió de Barcelona. El destí Barcelona ja és un destí brillant. L'any passat recordem que va rebre 26 milions de visitants, 16 a la pròpia ciutat i 10 a l'àrea metropolitana. De total de visitants, un 70%, 18,4, són internacionals. A la pròpia ciutat de Barcelona, la xifra de visitants internacionals va pujar al 83%, 0,7% del total, amb 13,4 milions de persones. La pregunta és, es pot créixer més? Barcelona està al límit? Quan hi ha grans esdeveniments, com els que hi ha hagut aquesta setmana a Barcelona i la seva dimensió internacional, encara pot provocar que la ciutat es posi més de moda com a destí turístic? Perquè després la gran qüestió és on es podrà dormir a Barcelona, Iolanda Canales.
25: Barcelona no baixa del focus internacional. En només 5 setmanes la ciutat encadena el Primavera Sound, el Sónar, el Gran Premi de Fórmula 1, la visita històrica del Papa, i a tocar està ja la sortida del Tour de França. Un calendari de grans esdeveniments que ha disparat l'ocupació dels apartaments turístics fins a superar el 97%. Però aquest èxit també amaga una incòmoda pregunta. Si Barcelona vol continuar jugant a la Lliga de les Grans Capitals Mundials, on dormiran tots aquests visitants? S'ha de tenir en compte que el 2028 desapareixeran els pisos turístics amb llicència, o almenys això és el que preveu el pla municipal. Des de Partur, l'associació que representa el sector, asseguren que la ciutat ha enviat dos missatges contradictoris. D'una banda, aposta per atreure grans esdeveniments internacionals, però de l'altra, plantegen eliminar una part molt important de l'oferta d'allotjament. Ho explica la directora general de Partur, Marianne Muro.
4: Realment, Barcelona es vol consolidar com una gran capital mundial d'organització d'esdeveniments de tot tipus, una magnitud global i mundial important, i d'altra banda, doncs, té un discurs de decreixement, de massificació, d'alguna manera transmetent una dualitat de missatges que són contradictoris.
25: L'entitat també recorda que els apartaments turístics legals estan pràcticament plens aquest mes de juny i que no només allotgen assistents a festivals o competicions esportives, sinó també famílies, persones que viatgen per motius mèdics o culturals i un perfil de visitant que busca una alternativa als hotels. Segons Apertur, la desaparició dels 50.000 llits legals previstos tindria un impacte directe sobre els preus i també sobre l'atractiu de Barcelona per acollir grans esdeveniments. La seva pregunta és clara. Si els visitants no poden trobar allotjament assequible a la ciutat, continuaran festivals i organitzadors apostant per Barcelona? Doncs deixem aquesta pregunta en l'aire.
22: Una pregunta que queda damunt de la taula. Veurem el futur. I l'altre punt de l'actualitat turística de Barcelona són els creuers. Recordem la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de que únicament Barcelona sigui, en aquest cas, dins dels creuers, punt de partida i d'arribada. És a dir, que no sigui escala i per això podríem fer un increment amb la taxa. Però avui la Universitat de Girona ha presentat a Barcelona un estudi respecte a l'impacte dels creuers i pernoctacions. Quines són aquestes conclusions de l'estudi de la Universitat de Girona, Marc Monclús?
5: Segons un estudi de la Universitat de Girona fet juntament amb el Port de Barcelona i amb Cruise Line International Association, els creueristes representen tan sols un 2,5% dels que arriben a Barcelona cada any. Aquest estudi està basat en les dades obtingudes de Telefònica Tech de l'any 2024. Els mesos de més afluència de visitants en creuer són el maig, el juliol, l'agost i el setembre, quan aquests representen un 3,8% dels visitants. A més, les dades de Telefònica han permès veure quina és l'afluència de turistes per zona i per tram horari. En els moments i en les zones més turístiques, que l'estudi ha conclòs que eren Sagrada Família, La Rambla, Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia, com a màxim representen un 6,6%. Així doncs, la principal conclusió que un dels autors de l'estudi, Josep Maria Espinet, ha pogut extreure és aquesta.
6: A veure, jo com a economista, si m'adonen un 2,5%, vol dir que el 2,5% no és el responsable d'una saturació, perquè és un 2,5%.
5: Amb aquest estudi, segons els ponents, es pot preveure els creueristes que arribaran a Barcelona en els propers anys. Això podrà permetre a l'Ajuntament de la ciutat preparar-se per la rebuda.
22: Gràcies, Marc. Canviem d'arguments informatius. Entrem amb successos. Hores d'ara, una localitat viu amb màxima preocupació. Es tracta de Roses. Els equips d'emergència mantenen la recerca d'un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua amb una excursió guiada per Roses a la comarca de l'Alt Empordà. Una excursió de classe habitual que n'hi ha a cada fi de curs i que malauradament ha acabat de la pitjor manera possible i amb l'actual incertesa. Hores d'ara, els equips de recerca mantenen i amplien fins i tot el que seria la recerca fins a Torroella de Montgrí. Els equips d'emergències estan pentinant la zona per terra, mar i aire, també amb l'ajuda de drons. El subinspector de bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau, ha explicat que s'ha fet una simulació del que ha pogut passar i que aquesta els indica que els corrents marins i el vent que bufa el podrien haver empès amb aquest jove de 16 anys cap al sud i cap a algun punt de la costa.
1: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives, i és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant. També tinc coneixement de que Salvamar sí que està buscant més a la zona interior, que té els mitjans per fer-ho.
22: A partir dels 16 anys es pot conduir una moto d'aigua sempre amb el permís de pares i tutors. Com dèiem, la incertesa és màxima i continua la búsqueda per part de tots els equips d'emergència d'aquest jove de 16 anys que és veí de la pròpia localitat de Roses. I ara anem cap a Barcelona ciutat. Li podem posar la literatura que vulguem, des de hockey corral fins a l'oest americà, però una execució a les 10 del matí, al carrer Balmes de Barcelona, punt central per on passen milers de persones, al davant d'una oficina de la Policia Nacional que tramite i gestione documents nacionals d'identitat, impacte i preocupa. I no és una excepció. Aquí potser hi ha el problema. 6 morts a Catalunya tirotejats amb el que portem d'aquest any, 3 dels quals a Barcelona ciutat i 2 amb únicament 3 dies de diferència. I tot és la mateixa font. El tràfic de drogues, bandes, criminals i revenges. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el regidor de Seguretat Ciutadana, Albert Batlle, demana una reunió amb la Conselleria d'Interior i reclama més penes per tenença d'armes.
7: La necessitat també de revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, de les màfies delinqüencials. El Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
22: Avui, aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, mantindrà un contacte amb mitjans de comunicació per parlar d'aquest increment de les tenences d'armes al carrer, un tema que preocupa i que ja està alertant els sindicats de Mossos respecte amb una estadística que té una escalada impactant. 2 tirotejos setmanals, com dèiem, 6 persones han mort tirotejades a Catalunya aquest any. Per cert, que els Mossos d'Esquadra encara busquen la recerca del tirador de Balmes. I en 20 dies acaba el termini de la regulació extraordinària d'immigrants, 500.000 a tota Espanya, dels quals aproximadament 180.000 són a Catalunya que es poden beneficiar d'aquesta mesura. Recordem que a Catalunya hi ha en l'actualitat 1,4 milions de persones d'origen estranger. És un 17,4% de la població actual i que entre 150.000 i 200.000 estan en situació irregular i que per tant es poden beneficiar en aquest procés. Avui, les entitats socials demanen al govern central que allargui com a mínim 3 setmanes més, enllà del 30 de juny, el termini del procés de regularització extraordinària. Per què aquesta demanda, Mar Puerto?
8: Les entitats socials demanen al govern espanyol que allargui com a mínim 3 setmanes més enllà del 30 de juny el termini del procés de regularització extraordinària perquè les persones estrangeres en una situació més vulnerable hi puguin arribar a temps. Ho explica Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya.
9: Perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat, persones en situació d'empadronament que estan tenint també problemes en la regularització. Llavors, en aquest sentit, el que demanem des de la taula és un procés que sigui garantista perquè ningú quedi fora d'aquest procés.
8: El tercer sector argumenta que la manca d'informació clara durant les primeres setmanes ha dificultat l'inici del procés i ha generat confusió sobre els tràmits i també la documentació necessària.
9: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró, val? Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
8: D'aquesta manera adverteix que tot i la mobilització de recursos hi ha col·lectius amb greus dificultats per accedir-hi i alerta de la bretxa digital i barreres lingüístiques, entre d'altres.
0: Veurem quina serà la resposta de Pedro Sánchez del govern central i s'amplia en 3 setmanes més la demanda d'entitats socials de Barcelona que demanen ampliar aquest termini de la regulació extraordinària d'immigrants. I qui té 400.000 euros per comprar-se un pis? O 250.000? Qui té 140.000 per fer la seva entrada? Una parella jove, per parlar ara d'un perfil estereotipat, quan pot tardar en estolviar per comprar-se un pis de 90 metres quadrats? No estem parlant d'un xalet, eh? Una vivenda de 90 metres quadrats. Avui s'ha conegut un estudi interessant del portal pisos.com a totes les capitals espanyoles que ens dona dades interessants. Ens centrem a Catalunya i a les 4 capitals catalanes: Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Quines són les xifres d'estalvi, Yolanda Bernal?
10: La diferència d'estalvi necessari, Sergi, és important. La xifra representa un 30% del valor de l'immoble, un 20% en concepte d'entrada i un 10% addicional, doncs, per assumir les despeses de l'operació, com ara impostos, notaria i registre. I quan s'ha d'estalviar per accedir a un immoble de 90 metres quadrats a partir dels preus de referència del maig? A Catalunya, el mínim necessari a Barcelona són 140.000 euros, a Girona 73.000, a Tarragona 48.000 euros i a Lleida 40.000. La diferència entre Barcelona i Lleida és de 100.000 euros. La pregunta és, amb un sou de 2.000 euros, quants anys passen per estalviar 140.000 per l'entrada d'un pis de 90 metres quadrats a Barcelona? Doncs si guardes 183 euros al mes, estaràs 20 anys, o 466 euros al mes durant 25 anys. A Girona serien de 9 anys d'estalvis i Tarragona i Lleida 5 i 4 anys respectivament. El problema és que quan tens els estalvis fets ha passat tant de temps que els preus de l'habitatge han tornat a pujar. El document assegura que estalviar tals quantitats està lluny de les possibilitats de bona part de la població jove i per aquest motiu defensa que a la pràctica els joves depenen de les ajudes familiars o les herències per accedir a comprar un immoble.
0: Gràcies, Yolanda. Aquesta és la conclusió. Gairebé és impossible poder estalviar i comprar-se un pis. Necessites el 30% del seu valor, el 20% per l'entrada i el 10% per tràmits. I a Barcelona, 90 metres quadrats, amb un sou de 2.000 euros, has d'esperar de 20 a 25 anys. Així està la situació. Anem a la publicitat aquí al migdia de Cope Catalunya i després parlem d'un altre tema que sempre és dolorós: la pèrdua de botigues centenàries. Quan tanque i baixa la persiana una botiga que forma part de la memòria col·lectiva, passa a totes les ciutats, però n'hi ha algunes que continuen. En parlem aquí al migdia Cope.
11: Cope Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
13: Escuchas Mediodía Cope.
12: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
14: Ya está aquí el Mundial 2026 y en COPE lo vamos a vivir contigo.
15: Empezamos
14: de lunes a viernes a las 3, programa especial con toda la información y la última hora.
15: Hay noticias que repasar.
14: Y este jueves desde las 7:30 en directo, el partido inaugural: México-Sudáfrica. El Mundial en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números uno del deporte. Y después del partido, los protagonistas te esperan en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
20: Hay muchas cosas que contar.
27: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
28: valorados
27: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
20: Y otra.
28: Valorado.
27: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: El bote de Euromillones ya tiene ganador. 174 millones de euros. 174 millones donde caben muchas cosas. Risas, abrazos, amigos, compartir, descubrir, soñar. ¿Y el próximo bote será para ti? Cada martes y cada viernes, además de botes millonarios, el millón que sí o sí toca en España. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
15: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
16: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
17: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
18: COPE Catalunya i Andorra.
19: Estàs informat.
22: Catalunya ha perdut en gairebé 11.000 comerços en aquesta última dècada, la qual cosa representa una caiguda del 12% del seu teixit comercial. I el tancament de botigues afecta greument el comerç local a causa de tres factors principals: l'augment de lloguers, la falta de relleu generacional i esdeveniments puntuals com restriccions de mobilitat i especialment també la compra per internet. Després hi ha tancaments dolorosos, botigues centenàries que formen part de la memòria efectiva d'una ciutat. Cada tancament és una ferida: forts, sabateries, papereries, botigues de generacions que porten un segell propi a les ciutats amb la persiana baixada. Però després hi ha casos de continuïtat. És el cas de la farmàcia Adell de Blanes, que celebra aquest any el seu primer segle de vida. Va ser inaugurada al carrer Muralla de Blanes, al cor de la ciutat, l'any 1926, de la mà del farmacèutic Joan Adell Escalante. I 100 anys després continua en marxa sota la direcció de la tercera generació familiar. Avui, a COPE Catalunya, hem escoltat a l'actual propietària, Maria Adell, la qual ens ha explicat la voluntat familiar molt bé, però sempre hi ha una vocació.
23: Sí, sí que és veritat que és una professió molt vocacional, que t'ha d'agradar. Nosaltres els estem dient als nostres fills: estudieu si veieu que és una cosa que us farà feliços. Clar. I perquè el dia a dia és intens, sobretot una farmàcia, els horaris, les guàrdies, les exigències que tenim de normatives i tal, és una professió exigent.
24: Clar.
23: I que t'hi has de dedicar molt, vull dir, no és allò que tenco i clar, no tanquem mai.
22: Però aquest és un cas excepcional. Afortunadament hi és, per exemple, a Blanes, però hi ha molts i molts tancaments pràcticament a totes les ciutats i municipis de Catalunya. Al migdia, a COPE, saludem el president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs. President, bon dia.
26: Bon dia.
22: El degoteig de tancament, no únicament a Lleida, sinó a tot Catalunya, es manté, és continu. Tanquen botigues centenàries amb la ferida sentimental que això provoca a cada municipi. Es pot revertir aquesta situació o és una batalla perduda?
26: No és una batalla perduda. El que sí que és cert que hi ha un gran problema al sector del comerç, que és el relleu generacional. Al voltant del 70-80% dels tancaments que es produeixen de comerços, la gran majoria és per aquesta falta de relleu generacional, moltes vegades perquè dins de la família ja la següent generació ja ha agafat un altre destí a la seva vida i ha fet un altre tipus d'activitat, I, per tant, ja aquell establiment que normalment, com tu has dit, a vegades són centenaris o són de segones, terceres generacions, doncs ja no, arriba un punt que ja no troba aquest relleu. I, malauradament, moltes vegades tampoc troba aquest relleu a gent que vulgui, a nous emprenedors que vulguin agafar a vegades aquesta activitat econòmica.
0: Clar, senyor Lleras, el tema del relleu generacional s'entén, perquè clar, cada un hi ha la llibertat amb el mercat laboral i el fill o el net no li ha d'agradar doncs, el que va inventar el seu avi i ha continuïtat el seu pare, per posar un exemple. Però costa més d'entendre que no hi hagi gent que sí li agradi i que després no hi hagi doncs, aquest traspàs. Per què no es produeix?
26: Bueno, aquí podríem dir que hi ha diversos factors, no? Moltes vegades un dels factors és que el relleu, per d'una manera, o aquest traspàs, el relleu de l'activitat, ben bé sigui a través del relleu generacional o a través d'un traspàs econòmic i, per tant, un nou emprenedor si queda l'activitat, moltes vegades no s'acaba planificant. És una cosa que l'empresari a vegades no hi pensa tant a llarg termini i des de PIMEC ja inclús tenim un servei d'acompanyament, però també diem de que aquest relleu s'ha de planificar a anys vista. Si tu ja tens la intenció, que saps que no hi ha dins de la família que ha vingut aquí de continuar aquesta activitat, ben bé sigui de comerç o pugui ser d'una altra activitat econòmica. Però bueno, si tu ja saps que no tens aquest relleu, a mans vista ja tindries que planificar, ja que PIMEC sempre fem un acompanyament, primer de tot, a la búsqueda d'algun emprenedor que pugui tindre l'activitat, a ordenar-te moltes vegades l'activitat perquè quan vingui l'emprenedor, pues, per tota manera, ho tingui tot molt clar, que el que se li pugui presentar per poder que ho tingui fàcil a l'hora de prendre una decisió. No? I amb aquesta persona que agafi aquest relleu, PIMEC durant un temps també li fa el servei d'acompanyament perquè no estigui tan sol a l'hora d'emprendre aquest nou repte. No? Però moltes vegades això no passa. Sense avisar que volen tancar i que busquen un relleu, però moltes vegades quan falta 6 mesos per tancar. No? Llavors, amb 6 mesos vista és molt difícil a vegades trobar aquest relleu, aquest emprenedor, en fi, juntar aquestes dues voluntats.
0: Els problemes estan diagnosticats, el relleu generacional, el preu del lloguer i també la renovació digital amb les compres per internet. Són els enemics de la botiga tradicional. Però, és clar, també la botiga tradicional significa aquesta memòria col·lectiva de les ciutats. Vostè considera que dins del que serien les ciutats i com a espais estratègics, aquestes botigues fins i tot podrien convertir-se en espais municipals per evitar el seu tancament?
26: Bueno, no sé exactament fins a quin punt, si arriba al punt que tu estàs dient d'espais municipals, no, per evitar el tancament. El que sí que tinc clar és que quan tanque, tothom es fiquem les mans al cap de que com és que ha pogut tancar o com és que no s'ha fet res per evitar aquest tancament. I és cert, moltes vegades que no es fa res per evitar aquest tancament. No? Ja no dic, i ja no vull assenyalar l'administració, però sí que és cert que l'administració, en aquests casos, si té coneixement de que amb anys d'antelació, doncs aquell ja té la predisposició de tancar, potser l'administració, precisament pel significat que té per la ciutat, que aquell establiment, aquella activitat tingui continuïtat, doncs aquí sí que l'administració tindria que abocar recursos i volcar-se perquè aquest establiment no acabes tancant, no? Perquè ja no és una persiana baixada. Quan estem parlant d'establiments que tothom té a la retina i formen part del teu dia a dia durant tota la teva vida, per d'una manera, que tanqui un establiment dol, però quan tanqui un d'aquests encara pot com a que dol més i sembla que perdis algo de la teva ciutat, que perdis algo també que es forma part de la teva vida. I per tant, sí que haurien de fer esforços, però abans, quan ja tenim coneixement de que aquell establiment té intenció, per la raó que sigui, de fer un tancament a l'administració, tots tindrien que abocar-nos a que no es produïssi. No? Perquè després, quan una vegada has tancat, ja és molt difícil. Moltes vegades, si tens sort, potser continua amb la mateixa activitat i et toca la loteria i resulta que hi ha algú que, sí, jo que sé, ara tinc jo que soc del sector de la fleca, ara recentment tancarà un establiment també centenari de la ciutat de Lleida, el Forn Nou, de la família Marc. Bueno, pues, no hi ha relleu. Que torni a ser de Forn, ostres, entenc que costarà molt, eh? No dic que no sigui així, no? I perds una cosa de que diverses generacions han anat allà a comprar els productes tan bons que feien en aquell establiment, no? Si en ve d'un forn pues, acaba sent una botiga d'ungles o acaba sent una cafeteria, per d'una manera, pues, home, com que perds una part del valor comercial, del valor sentimental d'aquesta ciutat i d'aquella zona comercial.
22: És molt dolorosa per totes les ciutats la pèrdua de botigues centenàries que conformen part de la memòria col·lectiva de la pròpia ciutat. A banda doncs, de la pèrdua d'activitat local comercial, se perden més coses, fins i tot també moltes vegades a nivell arquitectònic. Manel Lleras, president de Pimec Comerç, ens ha portat la solució, planificació. Quan algun es veu que el tancament pot ser l'última sortida, amb anys d'anterioritat, donar aquest senyal d'alarma per buscar solucions. Gràcies, senyor Lleras, per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Una abraçada i bon migdia.
26: Gràcies a vosaltres i una abraçada.
22: I atenció amb aquesta xifra. Una de cada 6 persones majors de 60 anys pateix algun tipus de maltractament, però la majoria de casos mai no arriben a denunciar-se. A Catalunya, les denúncies per violència contra la gent gran sí que han augmentat un 50% en únicament 5 anys. Mossos d'Esquadra i Alzheimer Catalunya, que està la clau, alerten que es tracta d'una realitat invisible i reclamen més recursos per prevenir-la i detectar-la, Yolanda Canales.
2: El maltractament a les persones grans creix a Catalunya i sovint ho fa portes endins. Durant el 2025, els Mossos van registrar 1.766 denúncies per maltractaments en l'àmbit domèstic, un 50% més que fa 5 anys, i les víctimes són majoritàriament dones. En aquest sentit, i coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, el Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos alerten que aquesta és una de les formes de violència més difícils de detectar, perquè en la majoria dels casos es produeix dins de la família i, a més, queda amagada. L'entitat posa xifres a aquesta realitat. A través del projecte Oblit Zero, ha acompanyat més de 220 víctimes i ha donat suport a més de 300 familiars, persones cuidadores i professionals. El perfil més habitual és el d'una dona de 83 anys en situació de dependència i amb una elevada afectació emocional, ja que més del 60% presenta símptomes d'ansietat o depressió. El més preocupant és qui hi ha darrere d'aquestes situacions. Segons Alzheimer Catalunya, en més de la meitat dels casos, els presumptes agressors són fills o filles de la víctima. Predominen el maltractament psicològic i l'econòmic, seguits de negligència i, en menor mesura, de la violència sexual. L'entitat alerta més que els casos vinculats a la violència domèstica i de gènere s'han disparat. Han passat de representar el 14% dels expedients el 2024 al 61% en el primer trimestre d'aquest any.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
22: I el Mundial ja és a tocar. Joan Batllori, Esports, bona tarda.
19: Bona tarda, Sergi. Sí, comença el Mundial a partir de les 9 de la nit avui amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Per tant, a partir de ja, a veure partits de futbol i escoltar-los per la COPE. Ara en 3 minuts arrenca l'especial Mundial. Nosaltres utilitzarem els 10 darrers minuts d'aquest especial Mundial, de 4 menys 10 a 4, per abordar la informació esportiva a casa nostra, amb l'actualitat del Barça, de l'Espanyol. També parlarem de bàsquet, que tenim en marxa els play-offs de semifinals de la Lliga CB. Ahir, llàstima, el Joventut va estar a punt, però no va poder guanyar a València. València 118, Joventut 117, partit que van a la pròrroga. Avui el Barça ja juga el seu segon partit d'aquestes semifinals davant del Tenerife. El Barça va guanyar el primer partit. I també estem pendents de la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es fa a Malta. Avui, en la categoria masculina, juga a semifinals l'Atlètic Barceloneta contra el Ferencváros. Malauradament, ahir van caure les semifinals femenines tant al Mataró com al Sant Andreu.
22: Gràcies, Joan. T'escoltem d'aquí 50 minuts.
19: Molt bé, fins ara, Sergi.
22: Arriba a línia COPE, les 3, l'inici de Pilar García Muñiz, 3 i 5, especial mundial.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: El caso Leire Díez ha dado un nuevo salto cualitativo, no solo por la información que se ha hecho pública, sino también por las versiones contradictorias o dispares que han ido ofreciendo los implicados. Si primero fue el ministro Grande Marlaska quien tuvo que desdecirse y reconocer que la llamada fontanera se había reunido hasta en dos ocasiones con la directora de la Guardia Civil, la influencia de la exmilitante socialista alcanza ahora a la Fiscalía General del Estado. Tanto Leire Díez como Jacobo Teijelo, abogado investigado por formar parte de las cloacas del PSOE, se reunieron hasta en dos ocasiones con la mano derecha de Álvaro García Ortiz, el ahora fiscal del Tribunal Supremo, Diego Villafañe. El Ministerio Público, que durante días respondió con silencios y evasivas, se ha visto obligado ahora a confirmar que esos encuentros existieron, pese a que no consta registro documental alguno. La propia naturaleza insólita de los encuentros y la ausencia total de explicaciones han provocado que la Asociación de Fiscales haya expresado su indignación. Y de manera un tanto incomprensible, la actual fiscal general del Estado guarda un incómodo silencio. Que Leire Díez consiguiera reunirse con personas tan relevantes al frente de las instituciones más sensibles del Estado demuestra que la hipótesis de que se trata de una mera fabuladora resulta ya insostenible. Solo con lo ya sabido, el presidente, el ministro del Interior y la fiscal general del Estado deberían estar ofreciendo cumplidas explicaciones. Es imposible no preguntarse a qué responde tanta opacidad.
3: Les 7.
1: La linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Han estat menys de 48 hores, però molt intenses, la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, a Barcelona, i que deixa moments i imatges que ja es queden a la nostra memòria i que passaran a la història. Una visita que ha posat a prova un dispositiu de seguretat i de mobilitat sense precedents i que podem dir avui doncs, que ha aprovat amb molt bona nota. Hi ha hagut actes multitudinaris, com el de l'Estadi Olímpic, altres més íntims, com el de la presó de Brianzú. Però si hi ha una imatge que encara tenim a la retina és la d'ahir, a la Sagrada Família, il·luminada i envoltada de focs artificials. Una imatge carregada de bellesa que feia impossible no emocionar-se. Avui tothom en parla, els qui ho van viure en directe i els qui ho van fer per la televisió. És una imatge que ha donat la volta al món i que ha demostrat doncs, el millor del que és capaç una ciutat com Barcelona. Una posada en escena que ha servit per reivindicar un monument com la Sagrada Família, el més visitat d'Espanya, i per cert, inevitablement, les comparacions amb Madrid.
5: Jo crec que sí.
6: Jo crec que sí.
5: Sempre, perquè... a més, crec que ho vam fer força bé, vam quedar bastant millor que Madrid, em sembla a mi.
6: Tant... No, a mi em sembla important, a més, que tots els catalans estem tan... Ens fa tanta il·lusió la nostra Sagrada Família, catedral també, però la nostra, aquesta és com si la vas veient que va fent a poc, anys endarrere, que era tota base d'almoines i coses així, i ara amb el patronat s'ha pogut fer, dius, ara ja li veus una altra cosa, no? I em sembla molt bé que li... Va ser com un cult, o més aviat com un respecte, que a mi m'agrada. A mi personalment, i el seu pare em va sorprendre. I sí, em va agradar. A mi sí, a mi personalment sí. I l'organització també.
3: Doncs el Papa Lleó XIV ja està a les Canàries, en la recta final d'aquest viatge a Espanya, i volem fer balanç també dels missatges que ha deixat el Papa aquí a Catalunya, de l'impacte de la seva estada de cara al futur. I ho hem fet avui a COPE Catalunya amb el bisbe de Lleida, Daniel Palau. Yolanda Canales.
7: La visita del Papa a Catalunya ja és història, però la ressaca emocional encara es nota. Després de 48 hores d'una intensitat poc habitual, amb un estadi olímpic ple, Montserrat convertit en un espai de pregària i una Sagrada Família il·luminada amb l'encesa de la Torre de Jesucrist, ara arriba el moment de pair tot el que s'ha viscut. És el que ha dit el bisbe de Lleida, Daniel Palau, una de les persones que ho ha seguit pràcticament des de primera fila. Aquest dijous ha tornat a casa després d'acompanyar el Sant Pare durant bona part de la visita i ens ha explicat que si hagués de resumir aquests dies en una fotografia, s'hauria de quedar amb dues imatges. L'alegria de retrobar-se amb els fidels del Bisbat de Lleida a l'Estadi Olímpic i, com no, l'acte de la Sagrada Família.
0: I doncs va haver-hi un esclat de joia i un reconeixement mutu, no? Malgrat doncs, les mides de seguretat que eren doncs, les corresponents, les que han de ser, sí, les corresponents, sí. Vaig poder apropar-me a la grada on estava el Bisbat de Lleida i vaig poder-lo saludar. I la segona, doncs, aquest castell de focs espectacular que va haver-hi tot acabant l'Eucaristia a la Sagrada Família i amb, doncs, amb la benedicció de la torre de la creu de Jesucrist.
7: Amb tot, assegura que encara és aviat per entendre tot el que significa aquesta visita. Creu que cal recuperar el ritme quotidià perquè els grans moments també necessiten temps per ser compresos. Per a Daniel Palau, el missatge que deixa el Papa va molt més enllà de la celebració.
0: Els moments de creu que existeixen no són els darrers, sinó que darrere de la creu hi ha un missatge d'esperança, un missatge de llum, un missatge doncs, que desitgem comunicar amb més habilitat, amb més destresa. A mi em sembla que aquest viatge apostòlic del Sant Pare a casa nostra doncs marca una nova etapa, un nou moment en el que la profecia, la valentia i l'audàcia, conjugats amb el diàleg, amb l'encontre i amb la humanitat.
7: De fet, el bisbe deixa clar que la societat necessita més convivència i més respecte per les fragilitats que sovint passen desapercebudes i espera que aquest impuls serveixi per posar la persona al centre. Ara, acabada la visita papal, toca tornar al dia a dia de la diòcesi de Lleida, però també traslladar tot allò que s'ha viscut aquests dies als fidels i a les comunitats.
0: Trobar la manera de comunicar i traslladar en el nostre territori aquest desig de diàleg, aquest desig d'encontre, aquest desig de volem acompanyar-nos tots des de la diferència, però també des d'un profund sentit de comunió i de germanor entre nosaltres.
7: I és precisament amb aquesta idea, la de compartir, escoltar-se i caminar junts des de les diferències, que el bisbe de Lleida resumeix una visita que segura necessitarà temps per ser assimilada, però que pot marcar un abans i un després per a l'Església a Catalunya.
3: Gràcies, Yolanda. Doncs una visita intensa i que quedarà per la història. I com diu el bisbe de Lleida, com acabem d'escoltar, doncs encara haurà de passar una mica de temps per entendre del tot el que ha significat aquesta visita. Fem ara una ullada a la informació de servei. Acabem un dijous marcat pel domini del sol i demà la situació serà molt similar. El sol com a protagonista i temperatures que aniran pujant i que tocaran sostre durant el cap de setmana perquè torna la calor intensa de fa unes setmanes. Per tant, sol i temperatures cap amunt els propers dies. I fem una ullada també a les carreteres per saber si hi ha alguna incidència a aquesta hora. Li preguntem a la Sílvia de l'Amo. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
8: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments tenim problemes a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, on hi ha hagut un accident en sentit Tarragona, hi ha un carril tallat i 7 quilòmetres i mig de lentitud. Un tros més endavant a Sant Cugat, en sentit Tarragona també, un carril tallat arran d'una avaria i per tant l'AP7 en aquest tram nord va carregada, com també la B30 a Cerdanyola en sentit Girona o la C-17 a Canovelles. També tenim aturades a la C-31 a Badalona i a la C-33 i la C-58, sobretot aquesta C-58 també de sortida. Pel que fa a la part sud, hores ara hi ha aturades a Sant Joan de

0: a molts centres i és la calor que fa a moltes aules i que els alumnes doncs aguanten com poden. En un institut de Barcelona els alumnes poden marxar a casa si la temperatura a classe supera els 27 graus. De seguida en parlem.
1: La Linterna.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.

0: És un tema recurrent cada any quan s'acosta l'estiu, la calor a les aules. Es van posant pedaços, però no s'acaba de resoldre i tornem a estar, doncs, a final de curs en la mateixa situació. No és només una incomoditat, és que aquesta calor afecta directament a la concentració i al rendiment acadèmic dels alumnes. Aquest any, a més, la calor ha arribat abans d'hora, a finals del mes de maig, i en algunes aules ja s'han fregat els 30 graus. I recordem que la normativa marca el llindar en els 27. És veritat que la calor ha afluixat una mica els darrers dies, però hi ha instituts com el Montserrat Roig de Barcelona que ha plantejat als alumnes que puguin marxar a casa si fa molta calor quan se superin els 27 graus a l'aula. I parlem amb la Neus Royo, que és membre de la Junta de l'AFA. Neus, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs és això, no? Des de la direcció del centre us han fet arribar un document perquè pugueu autoritzar els vostres fills marxar a casa, no? No sé si això afecta a tots els alumnes del centre, Neus.
1: Això afecta principalment als alumnes que ocupen les plantes superiors, tercer, quart d'ESO i els batxillerats, ja molts ja no fan classe, però tercer i quart, que són les plantes superiors, que són les que realment estan patint la calor. I llavors sí, direcció ens va enviar una carta amb tres opcions. Una, autoritzo el meu fill a marxar cap a casa, l'altra l'autoritzo però truqueu al responsable perquè el passi a recollir, o no, el meu fill s'ha de quedar. Uh-huh. Per tant, les famílies tenim la llibertat de poder escollir o no escollir. Uh-huh. Si el nen es queda o no, o l'alumne.
0: O sigui, de moment només afecta a tercer i quart d'ESO, però podria arribar un moment en què s'ampliés, segons les temperatures i quina sigui la situació?
1: Doncs suposem que sí, que podria arribar en aquesta situació, perquè realment, i a més, aquest any ha vingut molt abans, sí, la calor, uh-huh, i el setembre i octubre també és com bastant... Uh-huh.

0: és tan horrible que aquests pics de calor cada vegada són més freqüents, no només quan nosaltres estudiàvem, només era l'última setmana de juny, no? Les dues últimes, però ara cada vegada són
1: Clar.
0: més temps i, per tant, afecta moltíssim quan estem parlant d'adolescents, la calor i en concentrar-se i tot. I a nosaltres no ens sembla malament perquè, clar, perquè tampoc no poden estar concentrats
1: No, no,
0: per
1: evidentment.
0: estudiar.
1: Perquè al centre no hi ha cap tipus de ventilació, no hi ha
0: Sí,
1: ventiladors, ni aire condicionat. Sí que n'hi han,
0: que n'hi han,
1: però no és
0: sí que n'hi han,
1: suficient.
0: però no és suficient, no és suficient. Primer van haver-hi uns que des de l'AFA es van, els primers, després de la pandèmia, i els primers pics de calor que va haver-hi, que sí que l'AFA va portar uns ventiladors, no eren suficients, crec que el Consorci va instal·lar-la en uns altres, però realment fa molta calor i no permeten seguir atentament o correctament les classes. I som afortunats, que tenim aquests ventiladors i no
1: Sí,
0: ens
1: sí.
0: hauríem de queixar, però no són condicions.
1: Sí, s'ha de
0: Per
1: fer una
0: tant,
1: inversió molt més gran i molt més
0: evidentment.
1: profunda, no? Que no pas posar un ventilador.
0: Sí, i parlem de ventilacions creuades, podem parlar d'infraestructures i de realment de que hi hagi un manteniment i una adequació i una reconstrucció, a lo millor, de molts edificis. I les escoles necessiten, si no es vol l'aire condicionat perquè realment són perjudicials pel canvi climàtic i la calor que provoquen, però sí que s'han de buscar fórmules que realment siguin efectives i que permetin tenir una temperatura més o menys constant a les aules i poder estar concentrats, perquè en el fons el que volem tots és que tant els treballadors com els alumnes estiguin bé a les aules, igual que nosaltres, quan anem a treballar ens agrada estar en unes condicions correctes per poder desenvolupar la nostra feina.
1: Evidentment. I és el primer any que se us ha ofert aquesta possibilitat a que els nens puguin marxar si se superen els 27 graus?
0: Sí, ha estat
1: És la primera vegada.
0: és la primera vegada, però no, bueno, a nosaltres no ens sembla descabellat la proposta i possiblement s'hauria d'haver actuat abans, d'haver fet pres aquesta decisió abans.
1: Clar, però si la solució és que els alumnes marxin i es quedin sense classe, no sé,
0: No,
1: clar,
0: a veure.
1: no hi ha una alternativa, però...
0: No, clar, el que et diu la normativa és que has d'intentar reduir l'activitat i anar a buscar llocs que siguin més frescos, bueno, que tinguin una refrigeració o que tinguin ombra. Què passa? Tenim un pati, que podrien anar millor baixar a classe a fer al pati, a fer les classes, però és que el pati és d'aquests de ciment que toca el sol i és allà és un és bueno, és horrible. I de fet, al nostre centre només hi ha dos espais que no són molt grans, un seria la biblioteca i l'altre seria la cantina, que sí que tenen refrigeració, però cap altre més. Per tant, no pots encabir tots els alumnes del centre en dos espais que són petits, que per fer els àpats als migdies han de fer torns i els dies que són molts han de fer tres torns per poder-se quedar a dinar
1: Sí,
0: i
1: sí, sí.
0: poder fer els àpats. Per tant, que no ens agrada que els nens perdin classe per al tema de la calor? No, gens. Per tant, el que sí que s'ha de fer és realment invertir en infraestructura i en manteniment dels centres i en fer les coses ben fetes. I, per tant, aquí el Consorci i el Departament també tenen molt a afegir a la seva llista de peticions.
1: Sí, en tenen unes quantes, eh?
0: Unes quantes, unes quantes.
1: I tu, Neus, tens dos fills, oi, al centre? No sé què
0: Exacte.
1: t'expliquen, si passen molta calor, si és insuportable, què
0: A
1: t'expliquen?
0: veure, els meus dos fills, la gran que està a quart de l'ESO, és de les que hem rebut el paper, realment ella es queixa de molta calor, molta. Però els dies que ha fet calor arriba a mamà i arriben supercansats. El petit és de segon, no ha rebut de segon d'ESO, no ha rebut la comunicat perquè no estan les plantes que teòricament estan més afectades, però sí, arriben sufocats i amb les galtones ben vermelles els dies de calor. Ho porta, també és un noi i ho porta amb un altre, pel seu caràcter i per la seva forma, ho porta d'una altra manera, però certament sí que els afecta que siguin les classes tan caloroses.
1: Evidentment. Doncs per aquest estiu no sé si arribarem a temps, però de cara al proper any esperem que ja estigui solucionat aquest problema que tenen molts centres, no només el vostre, amb la climatització, que passen molta calor a l'estiu o molt de fred a l'hivern, les dues coses. Segur que
0: Exacte.
1: tindrem ocasió de tornar a parlar. Neus Roig, Arroyo, membre de la Junta de l'AFA de l'Institut Montserrat Roig. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies.
0: Bona tarda.
1: I ara et pregunto si vols una llar més confortable i gastar menys energia. Doncs ara és el moment de fer el pas, millorar l'aïllament de casa teva o instal·lar una bomba de calor o aerotèrmia eficient et permet reduir el consum, estalviar la factura i gaudir de benestar durant tot l'any. Són canvis que marquen una gran diferència. Descobreix les eines i recursos que t'ofereix l'Institut Català de l'Energia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem l'energia.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
5: ¡Todo listo!
4: Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
6: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Llega la venta privada, con descuentos de hasta el 30% en más de 1,000 marcas. Moda, baño, accesorios, zapatería, deportes. Solo hasta el lunes. En tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En Webiapp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.

0: En l'última dècada, Catalunya ha perdut gairebé 11.000 comerços i això representa una caiguda de l'11,5% del teixit comercial. El tancament de botigues afecta especialment i de forma greu al comerç local per diversos factors. L'augment dels lloguers, la falta de relleu i esdeveniments puntuals com restriccions de mobilitat. Darrere de cada botiga que es veu obligada a baixar la persiana hi ha evidentment una història, possiblement familiar, però cada vegada estem veient més botigues centenàries que tanquen, botigues doncs, que formen part de la memòria afectiva d'un barri o d'una ciutat. I aquí hi ha molts exemples de forns, sabateries, papereries, que han hagut això de baixar la persiana. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra estem posant en valor la continuïtat d'aquests comerços en un context tan advers. Mar Puerto, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs els tancaments més dolorosos són aquests, els de les botigues centenàries, els dels establiments que formen part de la memòria afectiva i de la identitat de les ciutats. Cada persiana que baixa és una petita ferida pel barri i pels seus veïns. A cada ciutat i municipi de Catalunya hi ha exemples de negocis històrics que han hagut de tancar, forns, sabateries, papereries o botigues familiars que han passat de generació en generació i que han contribuït a donar caràcter i personalitat als carrers i avui doncs, ja formen part del record. Per això, la continuïtat d'aquests establiments adquireix un valor especial, especialment en sectors tan regulats i exigents com el de les farmàcies, on garantir el relleu i la viabilitat del negoci és clau per tal de mantenir un servei de proximitat essencial per a la ciutadania.
2: Sí, sí que és veritat que és una professió molt vocacional que t'ha d'agradar. Nosaltres els estem dient als nostres fills, estudieu si veieu que és una cosa que us farà feliços. Clar. I perquè el dia a dia és intens, sobretot una farmàcia, els horaris, les guàrdies, les exigències que tenim de normatives i tal, és una professió exigent.
3: Clar.
2: I que t'hi has de dedicar molt, vull dir, no és allò que tenco i clar, no tanquem mai.
1: Tot i les dificultats, des del sector demanen no caure en el pessimisme. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Lleràs, assegura que no es tracta d'una batalla perduda, però adverteix que el relleu generacional continua sent un dels principals reptes als quals s'enfronta el comerç de proximitat.
4: Que hi ha un gran problema al sector del comerç, que és el relleu generacional. Al voltant del 70-80% dels tancaments que es produeixen de comerços, la gran majoria és per aquesta falta de relleu generacional, moltes vegades perquè dins de la família ja la següent generació ja ha agafat un altre destí a la seva vida i ha fet un altre tipus d'activitat i per tant ja aquell establiment que normalment, com tu has dit, a vegades són centenaris o són de segones, terceres generacions, doncs ja no arriba un punt que ja no troba aquest relleu i malauradament moltes vegades tampoc troba aquest relleu a gent que vulgui, a nous emprenedors que vulguin agafar a vegades aquesta activitat econòmica.
1: Aquesta situació s'hi afegeix en molts casos la manca de planificació. Molts propietaris arriben al moment de la jubilació sense haver preparat amb temps el futur del negoci. Des de Pimec recomanen anticipar-se i ofereixen també assessorament per tal de facilitar aquests processos de transmissió i garantir que establiments amb anys d'història puguin continuar oberts.
4: A mans vista ja tindries que planificar, i aquí a Pimec sempre fem un acompanyament, a la búsqueda d'algun emprenedor que pugui tindre l'activitat, a ordenar-te moltes vegades l'activitat, perquè quan vingui l'emprenedor pues, ho tingui tot molt clar, que és el que se li pugui presentar per poder, que ho tingui fàcil a l'hora de prendre una decisió. No? I amb aquesta persona que agafi aquest relleu, Pimec durant un temps també li fa el servei d'acompanyament perquè no estigui tan sol a l'hora d'emprendre aquest nou repte. No? Però moltes vegades això no passa. Sense avís que volen tancar i que busquen un relleu, però moltes vegades quan falta 6 mesos per tancar.
1: I és que en un moment en què el comerç local competeix amb grans superfícies i amb la venda en línia, preservar aquests negocis és també preservar una manera de viure i de relacionar-se, perquè darrere de cada botiga que es manté oberta no només hi ha una activitat econòmica, sinó també un servei, una història i una part de la identitat col·lectiva de les nostres ciutats.
0: Doncs una pena que desapareguin aquestes botigues de tota la vida als nostres pobles i ciutats i que estan deixant molts carrers pràcticament buits o sense comerços de proximitat. Gràcies, Mar.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. ¿Alguna vez habéis vivido un momento histórico, uno de los de Yo estuve allí?
3: Pues la visita del Papa León XIV a Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria es uno de ellos. Y Telefónica, como colaborador tecnológico principal del encuentro, pone toda su infraestructura para que millones de personas conecten con la emoción, porque los momentos históricos no solo se viven, se comparten. Telefónica.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya y Andorra.
5: Estás informado. ¿Tienes algo que decir?
7: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
5: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
8: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
9: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
5: Verisur. Estàs escoltant
6: COPE Lleida
5: 97.4 FM.
10: En Radio COPE y hazlo realidad.
11: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
10: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
11: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
10: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
11: Máster universitario en Radio COPE.
10: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
12: Hay cosas difíciles de explicar.
13: Te vas a quedar, vamos. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos publicó en Internet otra tanda de documentos OVNI.
14: Pero vamos a intentarlo.
15: Donde se habla de algo tremendo, y es que entre 1948 y 1950, dos instalaciones muy sensibles de los Estados Unidos en estado de alerta por la aparición constante de bolas de fuego verde.
14: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
12: Solo en Herrera en COPE.
16: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
12: ¿Te perdiste algo?
14: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
17: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
12: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
14: Compatible con CarPlay y Android Auto.
6: De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
18: Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
19: Hola, Joan, molt bona tarda.
18: Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
20: Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
6: Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
21: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
22: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
21: Si con las humedades te las tienes que ver.
22: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Murprotec.
23: Somos Hijolusa te ofrece los deportes. Con la calidad de sus patatas frescas que ganan la liga en la cocina.
0: Informació esportiva, Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda.
0: Minut i resultat, pràcticament.
24: Sí, sí, bona tarda, amb el record d'Eduard Portela, fundador de l'ACB, que ens ha deixat en els darrers minuts, durant el dia d'avui. Estem pendents del bàsquet, segon partit de la semifinal de la Lliga Endesa. El Barça rep a la Laguna de Tenerife a les 8 al Palau, amb el 1-0 del partit primer del play-off, així que es busca el 2-0 l'equip de Xavi Pasqual, després de la derrota d'ahir de la penya a València. Waterpolo en joc, estem a les semifinals de la Copa d'Europa de Waterpolo masculí, a la Final Four a Malta. Barceloneta 6, Ferencváros 3, jugant-se al segon quart. En futbol, el Barça optarà a organitzar la final de la Champions del 2029. De moment, el gran rival serà l'estadi de Wembley a la capital d'Anglaterra. L'Espanyol és la prèvia del diumenge, el gran aplec de penyes que tindrà lloc a la penya espanyolista de la Garrotxa, a Olot. I tot pendent, que d'aquí dia, hora i mitja, comença el Mundial. 104 partits per endavant, tots al Tiempo de Juego. Avui, inauguració a l'estadi Azteca, Mèxic-Sud-Àfrica, des de les 9 a un Tiempo de Juego que està, Yolanda, a punt de començar.
0: Això mateix. Gràcies, Quique, que vagi molt bé. Fins demà. Hola. Doncs arribem a 8:15, versió reduïda avui de la Linterna, perquè, com deia el Quique, comença ara mateix Tiempo de Juego, inauguració del Mundial i primer partit Mèxic-Sud-Àfrica. Tornem demà, que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Hola, hola.
2: Hola, hola.
1: Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de